0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Nora.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 2023.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endevert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gassó i Vida, l'Ensem Claver, Farag, Ripollet, Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El niño que vendió el mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
2: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
2: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Ja sóc aquí, com va dir un dia l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, quan va tornar de l'exili allà a la plaça d'Espanya. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! D'això ja fa molts anys, i era quan es va crear la democràcia aquí al nostre país. I avui és dijous! I avui és dia 4 de juny del 2026. I avui és el dia dijous de Corpus Christi. Antigament, Corpus era festa i es feien aquí a la Rambla grans alfombres. Una alfombra de la Rambla d'on estava ja el semàforo, que antigament era carrer Maria Torres, fins a la cantonada del Matadero de Ripollet, que és on està la ràdio. Una alfombra molt gran. Hi havia uns arbres anomenats que els dèiem els plataners, que tapaven tota la Rambla d'ombra. Eren molt grossos. Els pintàvem de blanc. I d'arbre a arbre es treien, doncs, grans tires d'esparreguera. A la Rambla, que tot eren plantes baixes, molta gent tenia moltes plantes. I per Corpus estarien totes les plantes més maques a la cera, perquè la gent veiés la qualitat de plantes que hi havia aquí a la Rambla de Ripollet, en els patis de casa. Comencem ja el programa.

0: Gràcies, amb Lucho Gatica. I ahir us parlava d'aquells cantants italians que varen gravar... Vaig dir la casa Belter i era la casa RCA Victor, la casa que tenia Elvis, bueno, la casa de la discografia. RCA Victor, que era la RCA. Que Jimmy Fontana havia fet la cançó d'El món, El mundo, Il mondo, i El món en català. Jimmy Fontana.
1: No, aquesta nit...

Any 1965, l'italià Jimmy Fontana cantant en català de la discogràfica RCA. També va gravar en el mateix disc la Donatella Moretti, el Gianni Morandi, la Rita Pavone. Un tema cada un van gravar i va arribar aquí a Espanya aquesta cançó. Aquest disc que valia en aquella època, doncs, 85 pessetes. Era dels més cars. La RCA era dels més cars, RCA, i també la casa Welter. Era un disc que va arribar aquí al nostre país. Després posarem a la Donatella Moretti.

0: Matins Pop Rock a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock
1: amb Ramon Argenter.

0: Aquesta és Betty Everett, que va néixer el dia 23 de novembre de 1939 a Greenwood, Estats Units. Va morir el 19 d'agost de l'any 2001, a l'edat de 61 anys, a Beloit, Estats Units.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Rock alrededor del reloj. Aquesta cançó es va escriure entre el 4 i el 6 d'abril de l'any 1954 pel senyor John Winston Halley, més conegut el nom artístic de Bill Halley, i el seu grup Los Cometas. Jo els he vist aquest grup actuar a Barcelona ja fa molts anys. Són les 10:43 minuts.
1: Fa temps que intento buscar-te, però em fa por. I és que fa temps que em fa aixecar-me al teu so.

I amb aquest tema de Jean-Michel Jarre arribem ja a la primera del programa. Aquest tema instrumental és el tema que posava jo quan feia programa d'esports aquí a Ripollet Ràdio. Quan començava aquesta cançó era que era el programa d'esports.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endavert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gassó i Vidal Ensem Claver, Farag, Ripollet i Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social, en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El niño que vendió el mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.
5: Doncs són les 11:03. I continuarem fins a la 1 per recordar temes com ara aquest. Ray Charles.

Les 11 i 20 minuts, i fa pocs dies, fa 20 anys, que va morir la Rocío Jurado. Per mi, una de les millors cançons de la Rocío Jurado és aquesta, per mi, eh?

Vivir sin aire, Rocío Jurado, la señora, la más grande. ¿Quina diferència de la Pantoja? Aquesta és una senyora i l'altra és la senyora de los escándalos. Són les 11:24.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

És l'hora de repassar el futbol, que ja s'ha acabat les lligues i ara ve els mundials. Futbol cada dia, per dinar, per esmorzar, per sopar, a l'hora de la siesta. La setmana passada es va acabar ja la segona divisió i els resultats varen ser aquests. Real Societat B, 1, Cultural Leonesa, 1. Ceuta, 1, Albacete, 0. Granada, 1, Sporting de Gijón, 2. Castellón, 2, Eibar, 1. Deportivo, 1, Las Palmas, 2. Aquí podria haver tongo, perquè l'equip del Deportivo ja havia pujat i Las Palmas tenia que assegurar la promoció. Almeria 1, Real Valladolid 0. La resta van ser Real Saragossa 0, Màlaga 2. Racing de Santander 4, Cádiz 1. Burgos 1, Andorra 0. Córdoba 1, Huesca 1. I Leganés 1, Mirandés 0. Aquest partit es disputava en quedar-se de categoria o perdre-la. I en un partit d'infart va guanyar el Leganés 1-0 al Mirandés. La classificació l'encapçala al... Bueno, ja ha acabat la Lliga. Campió Racing de Santander. Segon Deportiu de la Corunya, els dos equips pugen a la primera divisió masculina. Faran la promoció Almeria, Màlaga, Las Palmas i Castellón. S'ha quedat en portes el Burgos, amb 72 punts. Las Palmas té 73, Màlaga 73, Almeria 74. Eibar 67, Córdoba 41, Sporting de Gijón 61, Ceuta 61, Albacete 59, Andorra 58. Granada, 48, Real Societat B, 47, Leganés, 46, Valladolid, 46 i Cádiz, 43. I han baixat ja de categoria el Mirandés amb 40 punts, Huesca, 38, Leonesa, 37 i Zaragoza, 36. I ara faran les fases per pujar a la primera divisió i només pujarà un equip. El Castellón s'enfrontarà a l'Almeria el dissabte a partir de les 9 de la nit. Las Palmas al Màlaga el dissabte, el diumenge a les 7, dia 7 a les 9 de la nit. I els partits de tornada seran el dia 9, Almeria-Castellón, i el dia 10, Màlaga-Las Palmas. I el guanyador de les eliminatòries disputarà la final i només se'n pujarà un. El que fa a pujar a la segona divisió, Tenerife 1, doncs, ha quedat campió el Tenerife, campió del grup primer, i el Dense del grup segon. I a la fase de sense segona divisió, el Sabadell s'enfrontarà a l'Atlético Madrileño i el Villarreal ve a l'Europa. I també va acabar la Lliga de la Primera Divisió Femenina. Amb aquests resultats, Eibar 2, Logroño 1. Real Societat 2, Atlético de Madrid 0. Tenerife 2, Deportivo La Coruña 0. Madrid 0, Barça 4. Levante 0, Badalona 1. Atlètic de Bilbao, 4. Alama, el Pozo, femení, 1. I Espanyol, 0. Sevilla, 0. Campió del Barça. Ha quedat dos primer, el Barça. I segon, el Real Madrid. Tercera, Real Societat. El Costa d'Ege, quart. Atlètic de Madrid, Granada. Atlètic de Bilbao, Sevilla, Madrid,
Badalona, Espanyol, Deportivo, Eibar i Logroño. I baixen de categoria el Pozo Murcia i el Levante.

I també hem de dir que aquest cap de setmana doncs, s'ha disputat la fase d'ascens en el món del tenis taula per pujar a la primera divisió nacional. Aquesta fase s'ha fet a Cartagena. Es va fer entre el dissabte i el diumenge. Hi varen participar equips, tots de grans ciutats, menys el Ripollet, de poble. Van jugar al Manufactures Deportives de Santander, al Club Tenis de Mesa Abadiño de Vizcaya, al Club Tenis de Mesa Getafe de Madrid, al Tenis de Mesa Fuente del Maestre de Badajoz, al Club Tenis de Mesa La Muñecar de Granada, al Tramusa Totana de Múrcia, al Club Deportivo Temegüeste de Tenerife i a l'Uber Travel Ripollet de Barcelona, de Catalunya, que va ser el segon del grup cinquè. I els partits varen ser Ripollet 4, Tenerife 2, Ripollet 4, Santander 3. Va perdre un partit davant del Zaragoza, un dels equips potents, 0-4. I la final va guanyar, doncs, a l'Albariño de Vizcaya per 4-3, fent que pugessin a la primera divisió nacional masculina. Van anar Miquel Arnau, Pau Altar, Àlex García i Julio Andrade. I aquesta setmana, dissabte i diumenge, es jugarà a Bàscara, a Girona, el top català. El top català hi van els 8 millors jugadors de Catalunya, de cada categoria. A la categoria infantil femení hi anirà la jugadora del Club Tenista de la Ripollet, Ariana Arnau. A la categoria infantil masculí, el jugador també del Club Tenista de la Ripollet, Lluís Guillermo Pimentel. I a la categoria 11, classificats com primer i segon, dos jugadors del Ripollet, Lucas Pardo i Liam Pacheco. La competició començarà dissabte a les 9 de la matí i acabarà el diumenge cap allà a les 10 de la nit. Al pavelló municipal de Bàscara, Girona. A partir de llavors ja hi haurà entrenaments especials de cara als campionats d'Espanya que es disputaran a Saragossa. Els campionats de Saragossa acabaran el dia 5 de juliol. I ara ja s'acabarà el mes entrenant i s'acabarà el dia 31 de juliol ja i el mes d'agost vacances. I la temporada començarà doncs la primera quinzena del mes d'octubre. Les 11:41.

I si abans hem sentit Frank Sinatra amb Estranyos de la Noche, ara un altre nord-americà, Andy Williams, tema principal de la pel·lícula Love Story.

Andy Williams també va gravar el tema principal de la pel·lícula El Padrino. Va néixer el 13 de desembre de 1927 a White Lake, Iowa, Estats Units. Va morir el 25 de setembre del 2012 a l'edat de 84 anys a Branson, Missouri, Estats Units. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo Pérez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endevert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gasso i Vida, l'Ensem Claver, Farag, Ripollet, Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social, en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El niño que vendió el mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

I avui és dijous. I estem a 4 de juny del 2026. I són les 12 i 4 minuts. I la finestra que tinc aquí a la meva dreta sona que s'està el dia ennuvolant. Amenaça pluja. Bueno, ja aniria bé una miqueta de pluja, no?, per refrescar una miqueta. Nosaltres intentarem refrescar la música fins a la una. Ai.

Aquest tema me'l va regalar aquest disc al programa de Julia Otero. Fa molts anys, per les Olimpiades del 92, vaig estar a Onda Cero, en un programa que es deia La Matinada, amb Josep Maria Mestres, i vaig estar des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, i em van regalar aquest disc de Luxury Melody del senyor Elvis.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Repassant aquests èxits d'un àlbum dels senyors Duodinámico que es titula Essencial Duodinámico. Quan són les 12:38, alguien cantó.

Alguien cantó Matt Monroe. Quan va aparèixer aquest disc, molta gent es pensava que era el Nat King Cole. Perquè la King Cole va fer moltes cançons en castellà, en espanyol, i ell va cantar aquesta cançó i es pensaven que era ell. I els van dir, no, no, és el Nat King Cole blanc. Ell era de Londres, Matt Monroe. Les 12:41.

A la London, sono arrivato già alla una del migdia d'avui dijous, dia 4 de juny del 2026. Demà, no, però dimecres que ve tornarem a estar amb tots vosaltres. Dimecres de 10 a 1 i dijous de 10 a 1 amb els matins pop-rock. Que tingueu bon cap de setmana. Vorteixo amb el grup que fa molts anys ja va aparèixer, Santa Bàrbara, que eren tres de Barcelona. Es va donar a conèixer amb el nom de Chiquilla, amb el nom de Charlie. Li llamaven Charlie. I us deixo amb la cançó ¿Dónde estarán? ¿Dónde están tus ojos negros? Santa Bàrbara, adéu-siau. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endebert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gasso i Vida, l'Ensem Clavé, Farag, Ripollet i Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social, en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El Niño que Vendió el Mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endavert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gassó i Vidal Ensem Claver, Farag, Ripollet i Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social, en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El Niño que Vendió el Mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
5: ¡Ay, qué bueno!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
3: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
4: Don't Stop Dancing.
5: Con José Antonio Castillo.
6: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
7: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
8: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 706, és el 18 d'aquest any 2026 i és el 31 d'aquesta temporada. Avui és dia 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també al Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Així que dit això, repassem el sumari de l'info setmanal d'aquesta setmana.
2: Començarem parlant del passat ple municipal i de la presentació de la memòria de la defensora de la ciutadania. Veurem també la reunió de l'alcalde Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Seguint en política, Decidim també organitza avui una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana que ha denunciat en roda de premsa que la pròrroga de la licitació del servei del bus frena la solució del transport a Ripollet. Després informarem de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable de Junts i repassarem com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural parlarem del Corpus i els espais a mancar en l'elecció del cartell de Festa Major, la inauguració de l'exposició A la Flor de la Vida, la Fira QM i la bona acollida que van tenir la Mostra de Cultura Popular de l'Escursell i el Geocaching. En esports informarem de la Festa de l'Esport Escolar, l'ascens al futbol sala Ripollet i el Club Tenis Taula, la renovació de l'Espanyol a l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo i el duel de Copa Catalunya, entre altres.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'avui seran al Corpus, als espais a Mancant, amb Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradicions, visitarà per parlar de la preparació de les catifes florals de diumenge i també de la seva participació a la catifa floral de la Sagrada Família. I tancarem aquest apartat amb el rector de la parròquia de Sant Esteve, Josep Gassó, la part litúrgica del Corpus i les portes obertes de l'església aquest diumenge. A continuació, ens visitaran Amics al Teatre, amb una representació del grup infantil i la directora Maika Aguado per l'estrena de l'obra El diamant més gran del món. I finalitzarem amb el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada. Només recordar-los que estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que estem en antena tots els dijous de 5 a 7, que ens poden escoltar al dial 91.3 de la FM, també per internet a ripolletradio.cat i veure a Ripollet TV a YouTube i també a l'Instagram live d'Info Ripollet. Com cada 7 dies serà, farem un resum de l'actualitat informativa, també comentarem els esports i l'agenda de la setmana. I començarem parlant dels acords del passat ple municipal.
2: El ple va constar de 12 punts i es va iniciar amb unes paraules de record per part de l'alcalde Luis Tirado a Carles Ferrer i Cuscó, alcalde durant més de 20 anys amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Un dels punts més destacats va ser la presentació de la memòria del 2025 de la defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste. Per un altre costat, també va destacar l'aprovació de les 6 noves pistes de pàdel al poliesportiu, les obres d'adequació del Teatre Auditori, la nova zona d'esquate al costat de l'escola Tiana de la Riba i el traspàs de la gestió de l'aigua de l'AMB, entre altres punts. També cal esmentar que abans de l'inici del ple es va celebrar una audiència pública sobre problemàtiques de serveis públics al barri de Can Mas relacionades amb la seguretat al carrer. Les persones interessades poden recuperar tot el ple al canal de YouTube de Ripollet TV.
1: Centrem-nos ara en aquesta memòria de la defensora de la ciutadania que ha atès 56 persones.
2: La defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste, va presentar totes les peticions, temes, queixes o reclamacions tractades. Tots els grups van votar a favor de la memòria presentada i van agrair la feina feta. Els principals temes tractats estan relacionats amb amb serveis socials sobre vulnerabilitat de les persones, sancions per multes, responsabilitat patrimonial, entre altres. I un tema força recurrent han sigut les queixes sobre el sistema de recollida porta a porta, juntament amb la brutícia als carrers i, sobretot, els recàrrecs de la taxa d'escombraries. Altres temes tractats han sigut el transport, els subministraments o la convivència.
1: I el passat dilluns es va celebrar l'audiència pública al Centre Cívic Can Mas per tal de traslladar als veïns i veïnes informació d'aquest dispositiu especial per part de l'alcalde.
2: L'audiència va comptar comptar amb la presència de l'alcalde Luis Tirado, el regidor de Seguretat Ciutadana Manuel Parra, la regidora de barri Lourdes Serra i els comandaments de la policia local i els Mossos d'Esquadra. En el decurs de la reunió, les persones assistents van expressar les seves preocupacions al voltant de la situació d'inseguretat que es produeixen al barri i la necessitat d'actuacions policials més concretes per tal d'incrementar la seguretat ciutadana. També van destacar que, des de la posada en marxa d'aquest dispositiu especial, l'augment de la presència policial als carrers havia contribuït a la millora de la percepció de la seguretat. Aquest dispositiu forma part de l'estratègia conjunta de prevenció, proximitat i seguretat impulsada per la policia local de Ripollet i Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de continuar millorant la convivència i reduir les conductes delictives incíviques al municipi.
1: I seguim parlant de Can Mas, i és que Vox demana mesures urgents per a aquest barri.
2: Vox ha reclamat actuacions urgents i immediates davant la situació d'inseguretat i degradació social que, segons la formació, pateixen els veïns al barri de Can Mas. El partit denuncia un augment dels actes incívics, problemes de convivència i una sensació creixent d'abandonament per part de les administracions públiques. Vox reclama un reforç de la presència policial, més control sobre els actes vandàlics i un pla integral de manteniment i recuperació urbana. També exigeix mesures socials per revertir el deteriorament del barri i garantir una millor convivència ciutadana. També relacionat amb Can Mas, decidim organitzar avui a les 7 de la tarda una assemblea al centre cívic de Can Mas per escoltar els veïns i veïnes i donar resposta a tots els temes que preocupen a la ciutadania.
1: I ara continuem parlant de la de Decidim, justament perquè ha lamentat la pròrroga de la concessió dels autobusos.
2: Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet després del recent anunci del govern de la Generalitat per prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Per al partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. En roda premsa, Decidim va criticar ahir la decisió, que considera que aboca a Ripollet a una situació insostenible d'una de la seva absoluta dependència del bus, en un context de saturació del servei i de mala informació a l'usuari. Escoltem el regidor Eric Plata i Núria Chávez i el candidat a l'alcaldia José María Osuna.
3: Avui volem denunciar que es condemna de nou a la gent de Ripollet a tenir un transport públic precari i que no compleix les condicions com es mereixen. I cal demanar explicacions i responsabilitats de les institucions responsables, com ara la Generalitat de Catalunya, pel seu permanent menyspreu a les necessitats de Ripollet, posant a la nostra ciutat com si fos qualsevol territori. Som una ciutat metropolitana i necessitem tenir el transport que ens mereixem. També a l'àrea metropolitana de Barcelona, per eludir la seva responsabilitat com a administració responsable del transport. És un insult a la ciutadania que paguem el tribut metropolità, un impost totalment injust que no reverteix com tocaria. Continuem sent el municipi un municipi de segona. I per últim, també a l'Ajuntament de Ripollet, perquè té la responsabilitat de liderar la solució a aquest greuge. Malgrat això, ha decidit actuar amb un perfil baix i sense exigir i reclamar el que ens pertoca.
4: Des de Decidim Ripollet ens posicionem com l'única força política alternativa que escolta tothom i que actua amb propostes clares sobre la taula. Des d'avui mateix obrim 3 vies de treball urgents. La primera, posicionar el ple de l'Ajuntament de Ripollet en contra de la pròrroga de les concessions de bus i exigir el traspàs de les línies d'autobús. Presentarem per això una moció perquè l'Ajuntament de Ripollet rebutgi formalment l'aplicació d'aquest decret llei i es faci el traspàs immediat i definitiu amb la MD. No volem decrets per allargar el col·lapse, volem solucions. La segona via passa per treballar amb la ciutadania mobilitzada. Ho farem conjuntament i colze a colze amb la plataforma Busos i col·lectius en defensa del transport públic una diagnosi exhaustiva de totes les millores i línies que necessita Ripollet per elaborar una proposta que permeti un gir de 180 graus al plantejament actual de les línies d'autobús i el model de transport de Ripollet. I com a última via, necessitem una taula del transport amb participació real. Exigirem al govern municipal que es compleixi escrupolosament l'article 21 del reglament de participació perquè la taula esdevingui un òrgan de treball real, transparent, un espai de codecisió, de retiment de comptes i no un funcionament unidireccional on l'Ajuntament simplement informi.
5: En aquest tema també concret de les polítiques de transport és un canvi de rumb, de les maneres de fer el govern municipal i que sobretot s'hi posi a fer feina de debò que sigui útil per Ripollet. No compten per res amb la taula de transport que fa uns mesos es va posar en funcionament. No compten per res ni per allò que és més gros, més substantiu, però tampoc estan comptant per aquestes coses més del dia a dia i que depenen exclusivament de l'Ajuntament. I podríem dir, bé, si no estiguessin comptant amb la taula, però igualment les decisions que van prenent es veuen com a encertades i que són útils, doncs mira, podrien callar una mica més, perquè al final el que importa és que puguem anar avançant, tot i com sempre millor fer-ho col·lectivament i junts que no pas cadascú per separat.
1: Continuem parlant de transport, perquè s'ha modificat la parada de regulació de l'E4 que passa ara al Molí d'en Rata.
2: La parada al carrer de Balmes amb Molí d'en Ginestar deixarà de ser una parada de regulació de temps i passarà a ser una parada de pas. Per tant, els autobusos de la línia E4 pararan per deixar i recollir viatgers i continuaran la marxa immediatament. La parada de regulació passarà a ser la situada al carrer del Molí d'en Rata. Per un altre costat, fins a final de les obres de renovació del carrer Sarrià de Ter, quedaran habilitades com a parades alternatives de les línies C4 i 685, les parades de Sant Jaume i de Rizal. Es poden consultar tots els horaris a les marquesines i pals a les parades.
1: Obrim plana política i volem anunciar que Junts per Ripollet ha proclamat a Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les properes eleccions municipals.
2: El nou candidat substitueix a Josep Maria Endebert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en la política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet.
1: I diumenge es va celebrar una multitudinària manifestació antifeixista entre Cerdanyola i Ripollet.
2: Centenars de veïns de Ripollet i Cerdanyola es van manifestar diumenge contra el feixisme i la LGTBI-fòbia, convocats pel casal La Flama, el local i ara Acció Antifeixista. Amb el rerefons de les agressions durant les passades festes del Roser de Maig, a les dues poblacions, la protesta va recórrer els punts on es van produir, reivindicant els nostres carrers com espais segurs.
1: I ara entrem en cultura, perquè aquest cap de setmana arriba el Corpus i els espais amb encant.
2: Un any més, emmarcat dins de les jornades del Corpus, que enguany se celebren durant el primer cap de setmana de juny, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Patrimoni, obrirà les portes del Cim Molí d'en Rata i de la seva col·lecció per tal de protagonitzar l'activitat Espais amb encant. Aquesta proposta, que ja suma diverses edicions, enfronta aquest any un nou repte, portar el museu als carrers del nucli antic. A més dels espais amb encant, es podrà pujar al campanar i gaudir d'un itinerari nocturn teatralitzat. També es faran jornades de portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata, però, sens dubte, l'acte principal seran les tradicionals catifes dels Corpus, que ompliran de flors els carrers de Ripollet aquest diumenge. A banda, la parròquia també organitza el tradicional ou com balla, que es podrà veure dissabte i diumenge a l'absis de l'església de Sant Esteve. També tindrem repic de campanes, pujada al campanar, missa i, com no, la processó del Corpus Christi de diumenge.
1: En uns minuts podrem sentir un ampli cobriment amb entrevistes amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, els espais amb encant, tant des de l'organització més festiva com la religiosa. Anem ara de celebració en celebració. En aquest cas parlarem de festa major, tot i que encara queda uns mesos, però ja tenim el cartell guanyador, Marc.
2: La proposta Pollet, de Manuel Sánchez Recio, ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Sánchez Recio rebrà un premi de 800 euros i el seu disseny es convertirà en la imatge oficial de la Festa Major 2026. Escoltem a Manuel Sánchez, guanyador del concurs de cartells.
6: Fa més de 10 anys que no em presentava amb un cartell d'aquest i bueno, volia representar Ripollet amb l'element característic de Ripollet, i a sobre està customitzat una mica amb una mica fent de dimoni típic d'aquí, un típic vestuari aquí en les flames, i volia ressaltar molt les lletres, no? Que fos molt foc, que fos un color vermell i molt entonat, que quedés molt vistós, que clamés, que tingués una mica molta força visual. I de fons està una mica Ripollet, encara que és de nit, és el foc il·lumina tota l'escena. I es veuen aquí res, unes guirnaldes i una mica la representació de Ripollet amb el campanari.
1: Doncs felicitem aquest professor de dibuix per aquest cartell, que serà el que serà la imatge de la pròxima Festa Major. I ja està disponible l'exposició A la Flor de la Vida, al Centre d'Esplai La Gresca, dins el Centre Cívic del Pont Vell.
2: És una única mostra de fotografies que plasma la mirada dels joves sobre la tasca de les entitats, en aquest cas la Gresca amb la gent gran. Aquesta exposició recull una mostra fotogràfica del treball realitzat pels alumnes de l'Institut Palau-Ausit dins el seu projecte de servei comunitari durant l'any 2025-2026. La iniciativa ha comptat amb l'assessorament i la coordinació de FOSER, que va proposar a l'alumnat documentar fotogràficament la tasca que diverses entitats del municipi ofereixen per a aquest projecte de servei comunitari. El resultat és una exposició que combina aprenentatge, compromís social i expressió artística.
1: L'Institut Can Mas ha estat guardonat a la Fira Experimenta 2026.
2: Durant les últimes setmanes després de Setmana Santa, l'alumnat del centre ha participat en el projecte Repte Experimenta, una iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de mentors universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu del projecte és apropar la ciència als joves d'una manera pràctica, creativa i motivadora. L'Institut Can Mas, representat pels alumnes de quatre classes de segon d'ESO, va participar a la fira i els nois i noies del centre van presentar quatre projectes. De les quatre candidatures presentades, el projecte de màgia matemàtica de segon B va ser reconegut amb el premi ECT Experimenta, un guardó que va omplir d'orgull tant els alumnes com el professorat.
1: El Departament de Política Lingüística ha llançat una nova convocatòria d'ajuts per l'organització de cursos de català gratuïts.
2: L'any 2025, el Departament de Política Lingüística va obrir una línia de subvencions destinades a subvencionar cursos de català que va fer possible l'organització de 350 cursos de català gratuïts de nivell A1 i A2 a tota Catalunya. Des del mes de gener, dues entitats del nostre municipi han organitzat els cursos, en parlem en concret, de l'Espai La Gresca i l'AFI Escola al Martinet, amb un total de 27 inscripcions. Alguns dels inscrits actualment continuen l'aprenentatge a l'Oficina de Català de Ripollet. Aquest 2026 s'ha publicat de nou aquesta línia d'ajuts, la subvenció cobreix les despeses de material i la contractació de personal docent i té com a objectiu cobrir la demanda de cursos de català i fomentar l'ús social de la llengua per tal d'apropar-la a les persones nouvingudes.
1: Fa uns dies teníem aquí a nens i nenes de diferents escoles de Ripollet i aquest dimecres aquests infants d'aquestes quatre escoles van vendre ja els seus productes elaborats a les diferents cooperatives que ells mateixos han creat dins el projecte Coema.
2: Nens i nenes de les escoles Gassó i Vidal, Ensem Claver, FADAC, Ripollet i Tiana de la Riba van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dintre del projecte Coema, Cultura Emprenedora a les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats.
1: I divendres l'Escola Escursell va celebrar la Mostra de Cultura Popular un any més.
2: La pista de l'Escola Escursell i Bartalot es va omplir divendres de famílies, alumnat i cultura popular en una nova edició de la Mostra de Cultura Popular del centre. La tarda va combinar música, dansa, tradició i convivència amb la participació de les colles de l'escola i entitats culturals de Ripollet. Un dels moments més especials va ser l'estrena del drac Escupafoc, la nova figura creada pels nens i nenes de primer i que s'incorpora a l'imaginari festiu de l'escola. També es va celebrar l'acte d'apadrinament de Ball de Bastons de l'Escursell per part del Ball de Bastons de Ripollet, ara i sempre, amb l'acompanyament dels graiers dels gegants de Ripollet.
1: I el passat cap de setmana també es va poder gaudir del popular joc Geocaching al Retro Summer Fest.
2: Ha estat una mega trobada internacional de geocaching organitzada per Geotrovallers, associació amb seu al municipi. Ha proposat una trentena de reptes inspirats en els anys 80 i 90, jocs, col·leccionisme, piscina, música en directe, àpats comunitaris i fins i tot un torneig internacional de tirada de xancletes.
1: 5 i 23, passem ara als esports.
2: Aquest cap de setmana arriba la gran festa de cloenda de l'esport escolar que, com sempre, acollirà infants dels centres educatius de primària i joves de secundària que han participat al llarg del curs en les diferents modalitats esportives que s'ofereixen des del Servei d'Esports de l'Ajuntament. La jornada serà de 10 del matí a 2:15 i comptarà amb diferents activitats, tant aquàtiques com les diferents pistes del poliesportiu, esmorzar, un obsequi per cada participant i un sorteig de material esportiu entre els infants i joves assistents. També esmentar que aquest dissabte, tot just finalitzi la festa de cloenda de l'esport, donarem per inaugurada la temporada d'estiu amb l'obertura a la piscina municipal d'estiu. El futbol sala Ripollet torna a la segona divisió B. L'equip es va imposar el darrer cap de setmana per 6-3 a l'escola Pia de Sabadell al pavelló Joan Creus, que es va omplir de gom a gom. El ripolletenc Xavi Rufo, defensa de l'Espanyol B, continuarà vestint la samarreta blanquiblava una temporada més. El jugador afrontarà la seva segona temporada a la 21. Seguint amb esports, el Barberà Barberà va viure una final històrica en bàsquet del Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. El partit suposava el retrobament de dos ripolletens, la jove promesa del Barça, Carlos Rodríguez, i el consolidat jugador del Barberà, clau en la formació del bàsquet ripolletenc i exjugador del Club Bàsquet Ripollet, Roger Vilanova. El partit va ser el retrobament d'entrenador i pubill, ja que el Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. En aquest cas, Carlos Rodríguez va vèncer el mestre, per la qual cosa el Barça es va proclamar campió de Catalunya gràcies a 84 punts per sobre dels 66 punts del Vallesans. Continuem també en bàsquet, perquè el Club Bàsquet Ripollet estava presentant progressivament l'equip de Copa Catalunya, que de la propera temporada renoven compromís l'entrenador Francisco Soro i els jugadors ripolletencs Pol i Àlex Brualla, Roger Serra i Pau Hernández. Els acompanyaran Oriol Bernadí, Jaume Novell, Pol Ruiz, Marga Rosset i Musa Samba. Deixen l'equip els ripolletencs Jordi Puig i Guillem Solà i Biel Llançó. El Club Bàsquet ha anunciat la incorporació del colomenc Artur Siuret. El projecte del Club Bàsquet Ripollet 2026-2027 ha anunciat fins ara 10 fitxes de jugadors i podria anunciar pròximament noves incorporacions fins a completar els 12 permesos en un partit. Com cada final de temporada, també arriba el torneig de bàsquet del Sant Gabriel, un moment de germanor entre tots els equips i el millor final de festa després de mesos de competició, esforç i aprenentatge. Serà des d'aquest divendres fins a diumenge i competiran els diferents equips de l'entitat. Passarem ara als esports de raqueta, concretament a la pala, perquè l'equip femení del pàdel del Club Tenis Ripollet ha fet història el darrer cap de setmana al proclamar-se com a campiones de Lliga. L'equip femení assoleix així l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Catalana de Volpàdel, coneguda com Interclubs. I tanquem amb el Club Tenis Taula, concretament amb el BW Travel Ripollet, que ha assolit l'ascens a primera divisió estatal després de guanyar els play-offs disputats a Cartagena.
1: Doncs dediquem el darrer minut a repassar l'agenda, que ve carregada de temes. No només hi ha Corpus, hi ha més coses aquests pròxims dies. Anem a veure.
2: Comencem divendres amb l'inici del torneig de bàsquet del Sant Gabriel, que s'allargarà tot el cap de setmana. De 4:45 a 6 de la tarda tenim el Dia del Medi Ambient a Casa Natura amb una activitat familiar. Cal confirmar assistència. A les 9, nits de música al Teatre Auditori, Amics del 90, especial en col·laboració amb Amics del Teatre. Ja dissabte tindrem totes les activitats del Corpus, l'ou com balla, recollida de flors, missa, etc. També les primeres activitats d'Espai Sant Mancant amb la pujada nocturna al campanar a les 8 i l'itinerari nocturn territorialitzat amb sortida del cim Molí d'en Rata a 9:15. A banda, a les 10 del matí tenim la festa de cloenda de l'esport escolar. També a les 10, cuina en família al centre cultural. A 12:15, estudis sense por de FR al centre cultural. A les 6 de la tarda tenim càsting de voces creatives al pati del centre cultural. A les 6, també, el primer passi del diamant més gran del món, la nova obra teatral de la colla infantil d'Amics al Teatre al centre parroquial. Diumenge, com no, dia carregat de Corpus amb les tradicionals catifes, portes obertes a l'església, pujada al campanar, tot finalitzant amb la solemne processó del Corpus Christi pels carrers del municipi. També tindrem espais a Mancant amb el museu Surt al Carrer repartint per diferents indrets diferents peces del museu del cim Molí d'en Rata. També ballada de sardanes a la plaça de la Constitució a 12:15, portes obertes a la Societat Coral Vallès, al Molí d'en Rata, etc. AFR també organitza un ral·li fotogràfic a Blanes i de 9 a les 12 i a les 6 de la tarda tindrem nou passi de l'obra teatral dels infants d'Amics al Teatre al centre parroquial. Ja dilluns tenim a llegir al teatre a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Dimecres hi ha una nova campanya de donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al Centre Cultural i il·lustra com Marta Artés a 6:45 a la biblioteca. I acabem dijous vinent a les 7 de la tarda amb nits de música, els mestres dels títols de crèdit Soul Bass al Teatre Auditori.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'informatiu de la setmana, amb Agenda Esports incloses. Moltes gràcies, Marc.
2: A tu, Toni.
1: Ara farem una pausa i a la tornada parlarem de catifes, d'espais amb encant i també de la celebració religiosa del Corpus i les portes obertes de l'Església.
0: El 91.3, Info Setmanal.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
8: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así Latín en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
9: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
0: Al 91.3... Info setmanal.
1: Cap de setmana de Corpus, aquesta és justament la portada de Tot Ripollet al dia. Marc Mata, què tal? Benvingut.
10: Bona tarda, Toni.
1: Doncs després de seguida d'aquesta secció que avui hem avançat una miqueta, parlarem amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, aquests espais amb encant i també totes les festes religioses, però abans volem saber què porta la premsa local. Ja ho dèiem, una més abans ho comentàvem amb el Marc, aquesta portada, aquest detall de la catifa, aquesta de fruites que van fer els italians, no?, l'any passat.
10: Sí, és aquesta catifa sorprenent, no?, perquè nosaltres estem acostumats a veure catifes de flors, però no de menjar, i més amb aquesta calor, no?, i només veure-la entrevegana. Esperem que el temps aquest cap de setmana acompanyi, perquè avui fa una mica raro el dia. I parlem, doncs, això del que passarà aquest cap de setmana amb el Corpus, i aprofitem, si em permets, que també parlem que Ripollet Costums i Tradicions estarà present el dimecres vinent a la Sagrada Família, aprofitant la visita del Papa, amb una catifa que faran i que estarà allà a la Sagrada Família, que també portem en el tot d'aquesta setmana.
1: Doncs després ens ho explicarà el Pere, que a més crec que donarà alguna primícia més enllà que no saps ni tu.
10: Crec que no.
1: Demano a la gent que ens escolti i el que explica amb atenció, perquè la veritat és que se'n duran una bona sorpresa, i sobretot el dia que vingui el Papa de Roma i la tele enfoqui i la catifa, després quan ens escoltin a l'entrevista, i després ja ho explicarem, i se sàpiga exactament què és el que farà el Pere Padró, és una de les 21 persones que farà aquesta gran catifa davant de la façana més nova que hi ha de la Sagrada Família, doncs quan vegin això, que després ens explicarà, sabran que ho ha fet ell i que una miqueta és Ripollet i Ripollet Costums i Tradicions qui està al darrere. Doncs molt bé, Marc, doncs i tant, un mestre catifaire que bé, que i el Corpus de Ripollet, que de fet és un de les persones que va fer que recuperés, fa ja des de l'any 2008, crec que és. Doncs parlem ara d'un tema menys agradable, com és, doncs, Can Mas, que ara mateix sembla ser focus d'atenció, doncs, des de veïns que reivindiquen en el ple, Vox, que també fa, doncs, la seva reivindicació indicació, decidim avui mateix una de les seves assemblees, justament coincideix que també és allà a Can Mas, i l'alcalde, doncs, va anar expressament el dilluns també amb representants de les forces de seguretat a donar explicacions i a preguntar també als veïns. Doncs què és el que... com es va viure aquesta reunió, Marc?
10: Doncs va ser una trobada que va omplir, però no cabia ni una agulla més, ni una agulla a la sala. Com va ser molt llarga, va començar a buidar-se, va començar al voltant de les 7 de la tarda i no va acabar fins quarts de 10 de la nit. Uh-huh. Va ser dilluns, per tant, el dia següent ja havia, era dia laborable, per tant, es va anar buidant, però nosaltres en el titular ho deixem clar, el que més preocupa als veïns és la inseguretat que tenen ells, la sensació, i diuen que pateixen, els delictes, perquè es va mostrar dades oficials dels delictes al nostre municipi, i des de Mossos i policia local parlen que en les últimes 3-4 setmanes que porten amb un operatiu especial, doncs els robatoris en cotxes per exemple, doncs han baixat un 75% només en el barri de Can Mas. Segons les xifres oficials que van presentar, que eren del Ministeri, un 39,47 delictes té Ripollet per 1.000 habitants.
1: Uh-huh. El que passa és que de vegades costa discernir si això és molt o poc. També estem en el lloc 35 de les ciutats amb més delictes. Això és bo o dolent?
10: Jo, veient el gràfic que van mostrar, per una part, veig que és bo comparat és a dir, amb bueno, una altra.
1: No parlem de bo o dolent, parlem que és greu o menys greu. Uh-huh.
10: Però sí que és veritat que els veïns feien molt incís, preguntaven molt per la quantitat de delictes que hi ha en el barri de, uh-huh, de Can Mas. Mossos, policia local i ajuntament deien que la xifra concreta no la tenen. Uh-huh. Estem parlant que el 39,47 és de tot el municipi, no del barri de Can Mas, però sí que la sensació dels Mossos és que ha baixat un 75% els delictes al barri de Can Mas, i com remarcava la sergent Elisabet Gallego dels Mossos d'Esquadra, tenen una problemàtica, no?, que és que segons quins delictes no estan penats amb presó, per tant, detenen a la persona, la posen en disposició judicial i després de passar a disposició judicial torna a estar en llibertat i pot tornar a delinquir. I també va sortir un altre tema, una ocupació en una nau al carrer Indústria, que també la sergent deixava molt clar que per poder-los desallotjar hi havia d'haver una denúncia per part del propietari de la...
1: De la nau.
10: De la nau. Uh-huh. També és veritat que demanaven els veïns, demanaven que hi hagués més càmeres de vigilància, que es veiés més presència policial, però a peu, que no en cotxe, que aquesta és la sensació que ells tenien, de no veure policia uniformada a peu, uh-huh, tot i que sembla ser que hi havia policia de paisà, segons també deien els agents.
1: Molt bé, doncs, com dèiem, Can Mas ara mateix és focus d'interès perquè ha aixecat la veu amb el tema d'aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, sensació i realitat d'inseguretat que es pateix, i llavors sigui més o menys que a Ripollet i més o menys que a la resta del voltant, però la qüestió és que la seguretat és un dret que tenim i... doncs s'ha de saber exactament què passa i mirar de millorar-ho. Doncs tenim també altres queixes en aquest cas, les que doncs recull la defensora de la ciutadania. També, de fet, són queixes contra l'Ajuntament per gent doncs que sent doncs que no és ben tractada. Doncs què és el que va explicar la Núria?
10: El que més destacava va ser temes d'habitatge, la taxa de residus. Va dir que aquestes queixes, no, per la taxa de residus té vinculació amb el que portem temps, no, parlant, que és el tema del porta a porta, i va parlar doncs d'altres conflictes que també preocupen a la ciutadania, però especialment això, habitatge, taxa de residus i enllumenat o el transport públic.
1: Uh-huh. Parlant també d'aquesta protesta, perquè va Ripollet i Cerdanyola es van manifestar conjuntament fa ja bastants dies des de que va passar això, que van ser les festes majors de Cerdanyola, però de fet doncs encara cueja, no?
10: Sí, sembla ser que mentre està judicialitzat el tema, doncs diumenge va haver una protesta per diferents entitats socials que va començar a Cerdanyola, on van haver a les barraques de Festa Major aquestes agressions feixistes, i va anar des d'allà fins al davant de la policia d'aquí de Ripollet, on van haver aquestes dues agressions homòfobes, I vam participar, segons jo no vaig estar, va estar la meva companya, la Laia, i segons ella va poder relatar, van haver centenars de, mm-hmm. de persones.
1: Sí, en el vídeo que abans hem posat, doncs, es veia, la veritat és que bastanta gent. I deixem destacar, ja per acabar, el que és aquesta entrevista que has fet amb aquests tres joves de l'Estel, que es queixen, que volen fer festes... explica-m'ho bé, volen fer activitats per gent jove, que a més siguin doncs, assequibles per ells a Ripollet i a més que no siguin en escoles, no?
10: Sí, jo crec que és una problemàtica que ja ve de lluny, perquè jo no tinc la mateixa edat que ell, soc una mica més gran, i jo ja recordo que tampoc hi havia tants espais de festa per als joves, però ells el que reclamen ja no és... el que podem entendre com festa de discoteques, uh-huh. sinó espais on poder ells fer la seva festa amb preus populars i més enllà d'haver d'anar a patis d'escola uh-huh. o més enllà de les festes de festa major, no? Uh-huh. I ells doncs, expliquen això, no? Que consideren que l'oci nocturn està bastant eliminat, com deia, traient doncs, les festes de Halloween, Cap d'Any o festa major. I reivindiquen això, poder fer, encara que sigui en els parcs, muntar doncs, alguna festa per poder gaudir i no haver de sortir del municipi.
1: Perfecte, doncs això i més coses, perquè no hem pogut comentar-ho tot en l'edició d'aquesta setmana i al carrer del Tot Ripollet al Dia. Marc Mata, moltes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
1: I nosaltres ara, doncs sí, serà el moment de començar a escoltar els diferents testimonis del Corpus, d'aquestes catifes florals i també de les celebracions litúrgiques, així que doncs, de seguida sentirem a Roger Balló, regidor de Cultura, i a Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, que ens presentaran aquest Corpus i aquests espais amb encant i aquest museu que surt al carrer aquest dissabte i diumenge.
0: El 91.3, Info Setmanal.
11: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
12: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
0: El 91.3, Info Setmanal.
1: I arriba el cap de setmana més important sempre, cada mes de juny, com és el del Corpus, i avui parlem d'una de les dues activitats més importants que hi ha, que són els espais amb encant, que també es donen a conèixer i es viuen en el marc d'aquest cap de setmana cultural, popular i religiós, com és el Corpus. I per parlar-ne tenim a la cap de Cultura i Patrimoni, l'Helena Vilalta. Bona tarda, benvinguda.
13: Hola, bona tarda, Toni.
1: I el Roger Balló, que és el regidor de Cultura, benvingut també.
14: Bona tarda.
1: Doncs res, què hi ha de diferent en aquests espais amb encant?
14: Bé, aquest any hem fet una proposta bastant diferent. Crec que era, ja ho vam començar a mig parlar quan vam fer les nits del museu, és la intenció doncs, de treure el museu fora del seu espai actual, que és i portar-ho al carrer. I crec que era l'excusa perfecta, doncs, ja que fem tot el tema de Corpus, portar-ho, que ja fèiem una mica, doncs, alguns recorreguts pel poble, pel casc antic, doncs, aprofitar això, doncs, per atreure algunes peces de donacions que ens havien fet veïns i veïnes.
1: Com creus que retroalimenta el Corpus amb vosaltres i vosaltres amb el Corpus?
14: Crec que és una relació, a veure, de win-win, o sigui, tant ells tenen, doncs, més gent perquè... Nosaltres també fem activitats, i com que hi ha el Corpus, doncs també hi ha més gent. Jo crec que és una relació alhora que ens beneficia tant amb uns com els altres.
1: Mm-hmm. Helena, perquè ja fa anys que es defensen, es donen a conèixer i es recorda que Ripollet té diferents indrets, equipaments, serveis i racons, doncs realment, doncs, moltes vegades desconeguts, però aquests dies doncs, es mostren d'una manera diferent. Com ho fareu aquest any?
13: Doncs aquest any el recorregut és una mica el mateix de cada any, no? De fet, amb això dels espais a Mancant, nosaltres sempre diem que ens agradaria poder créixer i mostrar espais a Mancant que hi ha fora del nucli antic, no? Quan ara preguntaves en el Roger com s'interrelaciona, jo penso que és una suma de tot plegat que posa en valor el nucli antic, no? Perquè tant les catifes com els diferents espais que posem en valor en aquesta activitat, doncs estan en el nucli antic, però això no vol dir que no hi hagin espais a Mancant fora, no? D'aquest àmbit territorial. Però sí que és un dia en el que la gent, amb tota la festivitat de Corpus, passeja per aquests carrers, i els espais són carrers, són cases privades, no? Tampoc n'hi ha tantes de cases privades que puguem entrar, perquè lògicament la gent té la seva intimitat, que s'ha de preservar, i no és tan fàcil que la gent t'obri les portes, tot i que hi ha cases precioses, amb jardins i amb espais molt bonics, però que lògicament doncs, no hi podem accedir, no? Però sí que gràcies a la generositat d'algunes famílies, no? Com en aquest cas la família Padró, que ens deixa entrar en el Jardí Romàntic, o la família Gasó, que ens deixa entrar a Can Buixó, doncs podem visitar aquests espais que són privats, i després posem o la capella del FEDAC, no? Que té els únics vitralls que es coneixen a Ripollet, i després els carrers, senzillament els carrers del nucli antic, que tenim un nucli antic bonic, amb encara, no?, molts espais que són, potser no d'origen, però sí que el traçat encara recorda molt, no?, el traçat original de lo que és el primer nucli de Ripollet, i són tots aquests espais els que, a través d'activitats cada any, i aquest any amb l'activitat del Museu al Carrer, posem en valor.
1: Parlem d'aquesta activitat Museu al Carrer, que és el que es mostrarà.
13: Doncs peces que tenim a la col·lecció del museu. Nosaltres tenim una col·lecció que és molt diversa. Penso que és una de les coses que ens singularitza i que per mi és important, i és que gràcies també a la generositat de la gent que ha volgut que els seus records familiars formin part, perquè formen part de la història de Ripollet, doncs ara els tinguem conservats i preservats en el CIP. Estan en una sala de reserva perquè ara, en aquests moments, l'espai que tenim expositiu és molt petit, no podem exposar-ho tot, però ara tenim gairebé unes 4.000 peces, amb una col·lecció diversa que hi ha des d'eines del camp, tant de la part de la vinya com del cereal, que són doncs, els dos cultius, no, que hi havia més majoritàriament, però també tenim una col·lecció de salut molt important, i farem una petita mostra en dos espais diferents d'aquesta col·lecció de salut. Tenim un fons d'art que no traurem, perquè el fons d'art és molt més delicat, però també tenim indumentària, tenim roba antiga, i hi haurà també algun espai amb la indumentària, hi ha algun espai dedicat doncs, al tema del tèxtil, i a la ramaderia, bueno, són 13... Les joguines, 13... Sí, els estris de la llar, com un picamatalassos, per exemple. O sigui, és una col·lecció molt rica i molt diversa, i és difícil mostrar-ho tot alhora, i pensem que és una oportunitat doncs, per fer un petit tastet de tot el que Ripollet conserva.
1: Com pot saber la gent on estan aquestes coses, o se les han, o d'alguna manera sorpresa també s'ho trobaran?
13: No, tindrem un recorregut, de fet, sí. Són 14 espais, en són 13 amb objectes, i un 14 que estarà davant de l'Arxiu Municipal, que és un panell on la gent podrà escriure quin és el record de Ripollet que pensa que mai es pot oblidar. Cadascú tindrà el seu. I després tindrem uns fulletons, uns díptics, on hi ha una petita explicació del que la gent podrà veure a cada espai, i hi ha un plano enumerat amb els 13 espais, amb el qual la gent podrà anar passejant, i després hi haurà uns arcs de fusta que marcaran visualment quins són aquests espais, no? On podran veure coses del museu. I hi haurà companys en els diferents espais fent la custòdia dels objectes, perquè evidentment hem de reforçar molt la seguretat en aquest cas, perquè estem traient el museu al carrer, i a part estaran doncs, per informar allò que la gent vulgui saber sobre aquell espai.
1: Molt bé, a més hi ha també portes obertes, visites al campanar, de fet hi ha un horari especial, no?, també per amb cert suport, també hi ha una visita teatralitzada, doncs feu-nos 5 cèntims a tot plegat.
14: El dissabte a la nit tarda, tenim la visita teatralitzada amb la col·laboració d'Amics del Teatre, com ja vam fer l'any passat, i vist l'èxit que vam tenir també doncs, del campanar, aquest any ho farem no només a la nit, també ho farem el diumenge al matí. Per tant, tindrem aquesta novetat que també el diumenge ho podrem fer, i ens sembla que el CIP el tenim amb portes obertes, O sigui que sí. Tenim...
13: El CIPI i el Molín Portes Obertes, sí. Després encara queden algunes places, està bastant ple, però queden places per la visita teatralitzada, que s'ha d'inscriure la gent que vulgui assistir-hi a reserves.molidanrata@ripollet.cat i la gent que vulgui inscriure's a les visites del campanar del vespre o del diumenge al matí, doncs a través de la web municipal de ripollet.cat pot inscriure i triar la franja horària que li vagi bé.
1: Però la visita dels espais amb encant és el diumenge al matí, no?
13: Sí, de 10 a 2.
1: De 10 a 2, eh? Sí. És quan es podrà fer, que és quan està tot muntat al carrer, per entendre. Ah,
13: exactament,
1: no?
13: Ens llevarem ben d'hora i ho deixarem muntat perquè a partir de les 10 la gent ja pugui visitar-ho.
14: Hi haurà les sardanes, també, com cada...
13: Sí, hi ha les sardanes, des de totes les activitats, no? Amb les catifes, les activitats de la parròquia, no? Sí, i de totes les diferents agents, sí, no? que col·laboren per aquesta festivitat.
1: A més, no oblidem que és una festa d'interès turístic, aquesta, eh? Vull dir que, de fet, de les més importants que hi ha a l'any, no? El Sant Antoni, potser aquesta seria la segona, no? A nivell de tradició,
13: de tradició, sí. Després tenim les activitats de carnaval, de Reis, que són molta gent al carrer, però aquesta sí que és cert que ve gent de fora i que en el Vallès Occidental és, si no l'únic, et diria que pràcticament l'únic municipi que fa catifes, i com que nosaltres sumem la part dels espais amb encant, més totes les activitats que fa la parròquia, diguéssim que és un cap de setmana molt farcit d'activitats.
1: Sí. Per acabar, com pot apuntar-se la gent? La majoria de les coses són lliures, entenc, però per fer les reserves, el campanar...
13: Sí, sí, el que comentava.
1: La visita, com s'ha de fer?
13: A través de la web, les reserves al campanar, a través de la web www.ripollet.cat, que hi ha els horaris,
1: no?
13: Sí, està en el programa, i les visita teatralitzada, doncs, a través de reserves.molidanrata@ripollet.cat, i són gratuïtes, totes les activitats són gratuïtes.
1: Bé, sobretot la gent que ja ha fet altres visites és una mica com sempre, no?
13: Sí, sí, sí. Sí.
1: Molt bé, doncs cap de setmana complet, no sé si el temps acompanya, no? O què?
14: Vam patir el principi de setmana perquè posava que plouria, ara sembla que no, que avui i demà hi prou, o sigui que... creuem els dits.
1: I si a sobre fluixa la calor, també s'agrairà, perquè pel Corpus...
13: Es pateix.
1: Doncs en parlarem avui també amb el Pere Padró, per la part que li correspon a tot el tema de les catifes, i després doncs, també amb el mossèn, que també ens vindrà a explicar doncs, la part de la parròquia. Així que moltíssimes gràcies a l'Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, Roger Balló, regió de Cultura. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé el Corpus.
14: Ja merci.
1: El gaudirem entre tots al carrer. Gràcies.
15: El 91.3, Info Setmanal.
16: Dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia.

0: 91.3, Info Setmanal.
1: Ripollet es coneix dins i fora, entre moltes altres activitats, però una de les més estimades i esperades, el Corpus i les catifes florals. I darrere d'això hi ha una entitat i especialment una persona que des de fa molts anys treballa per aquesta part de la cultura popular, com és el Pere Padró. Què tal? Benvingut.
2: Molt bé.
1: President,
2: bona tarda.
1: President de Ripollet Cultura i Tradició. Eh?
2: Molt bé.
1: Molt bé. Bona tarda. Doncs ja tenim aquí el Corpus, les catifes florals.
2: Sí.
1: Doncs... tema dijous, això arrenca el dissabte, no? Sí. Amb la tallada de flor, tot
2: sí.
1: Això...
2: Avui dijous justament és el dijous de Corpus.
1: Eh? Ah, és veritat.
2: Avui, dijous de Corpus.
1: Tens raó.
2: Sí, sí. I està bé que ho parlem, no? Perquè hi ha llocs que se celebren encara el dijous. Aquí ho fem el diumenge.
1: Uh-huh.
2: Diumenge vine.
1: Ah, bueno, es fa perquè creus que es fa?
2: Perquè... Es fa perquè la tenen com a festa pròpia local.
1: Uh-huh.
2: De llocs com importants, no? De, per exemple, la Patum, no? D'aquí, i llavors a fora d'aquí, d'Espanya, hi ha molts llocs importants del Corpus, com és Toledo, que és potser el Corpus més espectacular que hi ha, el de Sevilla, Granada i Còrdoba, que aquests ho celebren justament avui.
1: I què es pots dir, perquè tu ets un expert en el Corpus, sobre com és el Corpus a Ripollet?
2: Aviam, el Corpus aquí a Ripollet...
1: Com és ara i com ha estat, eh?
2: Jo i tot un grup de persones vam recuperar-lo fa anys, perquè es havia pràcticament extingit, es havia perdut, i doncs el vam recuperar, em sembla que era el 2002.
1: Per què creus que s'havia perdut, Pere?
2: Es va perdre, bueno, perquè va ser una època una mica complicada, es van deixar de fer la processó, i llavors, clar, al deixar de fer-se la processó, pues el que són les catifes de flors, pues no es van fer.
1: Mm-hmm.
2: I potser van estar, potser 20 anys que no es va fer.
1: Déu-n'hi-do, però això són molts anys, eh?
2: Sí, mm-hmm. Sí, però... després van anar canviant tot, no solament aquí a Ripollet, sinó tot en general, es van tornar a promocionar més les processons i bueno, es va tornar a recuperar aquesta festa. No solament aquí, també a altres llocs, molts altres llocs de Catalunya, també.
1: Hi ha algunes vegades, a més en l'actualitat, que es vol dissociar la part religiosa de la part festiva, però de fet continuen estant molt vinculades, no?
2: Sí, perquè el Corpus té una part festiva, o diem-li popular, que és la, doncs, de tots els actes que es fan al carrer, com és les catifes, altres participants que participen de cultura popular, i doncs també la participació, que és el que la fa popular, dels veïns dels carrers. Vale? I llavors té la part religiosa, que també és la processó que passa pel carrer.
1: Doncs comencem, hi ha una part que és de funcionament, que ja ho hem dit, el preparar les flors, no només flors, serradures, sals, colorants, mil coses, però tenim doncs allò tan bonic com l'O com balla, no?
2: Mm-hmm.
1: Això és el dissabte a la una, era?
2: Sí, sí, s'inaugura el dissabte a la una, i bueno, ara entre avui i demà ho rementarà tot la font. Perquè estigui tot ben bonic.
1: Jo t'he de dir que com a nen recordo que quan jo era petit i ho veia, doncs era una cosa que cridava molt l'atenció,
2: sí,
1: no?
2: Clar,
1: aquell lleu que...
2: Clar, clar, cavalla. És cavalla sobre del raig d'aigua.
1: I a més aquí teniu un absis, que és un raconet que guarniu
2: molt
1: bonic, i després allà hi posem l'ou, que ja m'ha explicat que té la seva màgia, eh?
2: Sí, home, clar.
1: Doncs això ja sabem que és el dissabte, que és aquell dia doncs, que comença doncs, el que és ja la tallada de flors, i a més doncs, la parròquia també fa les seves activitats, espais amb encant des de l'Ajuntament també, però tenim doncs aquesta aquesta part que feu vosaltres, anem a desgranar una mica pam a pam des de Ripollet Cultura i Tradició, aquesta preparació de les catifes.
2: A veure, la preparació no sols aquí, en el programa surt, clar, que és dissabte, la preparació de la tallada de flors i la recollida de materials de tots els carrers que es fan, i l'elaboració de les catifes el diumenge. Però el que no...

0: El que no es veu ni surt en el programa és tota la preparació, com tu deies, dels materials, de tenyir tots aquests materials.
1: Que, per cert, quan es va cremar...
0: Perquè no solament és de flor.
1: Quan es va cremar tot el magatzem on tenia un material, ahir entenc que també...
0: Allà es va perdre molt material, molt, molt.
1: Que hagués servit per aquest any,
0: no? Que era servit perquè sempre quedava sobrant de material, tenyit, de viruta, serradura, tenyida, i sals, tenyides, i clar, tot això, tot aquest... aquesta que teníem magatzem amat, doncs ha perdut. I tenim menys, potser menys material.
1: Tens algun càlcul de quant material es necessita per guarnir tots els carrers de Ripollet? Perquè la gent entén que ve allà a fer-los, però que sou vosaltres que els subministreu els materials.
0: Sí, bueno, es fa una reunió preparatòria abans, ja la vam fer, ja fa 10 dies o 15 dies, i clar, més o menys cada un ja sap el que necessita. Llavors, el dissabte a la tarda, mentre es talla tota la flor, doncs es van recollint els materials tenyits, o sigui, serradura, viruta i tot això, i ells, més o menys, s'emporten el que necessiten de cada carrer.
1: Quants sacs? Quants camions?
0: Sí, són caixes de material.
1: Com quantes caixes pot haver?
0: Sí, bueno, no ho sé, no ho hem comptat, però... Però clar, és molt. És
1: moltes. Molt, és. I això d'on ho traieu, per cert?
0: A veure, l'encenall ens el proporciona una fusteria i bueno, a saques, i tenim allà per anar tenyint.
1: Sí, però com ho tenyiu, això?
0: A veure, es fa amb uns bidons, amb pintura a l'aigua, amb uns bidons grans, aquests industrials, i es fa el color. Llavors, quan està fet el color, que és, això és immediat, llavors es tira la viruta o la serradura. Està 2 dies a dintre, i els 2 dies es treu amb uns assecadors que tenim i s'estenen per assecar-se. Quan està sec, s'encapsa.
1: Això fa quant de temps?
0: Des del febrer.
1: Des del febrer.
0: Des del mes de febrer. Vale. Per això dic que és important saber que no és solament aquell dia.
1: Clar, que
0: la
1: no
0: feina.
1: És, no ho demana per Amazon i ja ho tens.
0: Exacte, que hi ha tota una preparació abans.
1: Sí, sí. Molt bé, estem parlant sobretot... El que més costa de tot això, què és, de tenyir o de preparar?
0: Costa tenyir, perquè és molt, molt laboriós. A part, abans de tenyir, has de cribar o garballar el que és, perquè te'l donen...
1: O sigui, en brut.
0: En brut, clar. O sigui, barrejat, serradura i viruta. Llavors, has de passar amb un sedàs, separar el que queda viruta i serradura. I clar, tot això és molt temps.
1: I després està la part de la flor, eh? La flor natural, no?
0: La flor natural. Que la flor natural arriba amb un camió de sempre la porten de Múrcia, un camió que va repartint per tots els pobles on fan les catifes.
1: I la flor t'arriba sencera? O
0: sí,
1: ja
0: sí, amb capses, amb unes capses molt grans. És bàsicament clavell de diferents colors, que és el que va més bé.
1: Però t'arriba el clavell que s'ha de desplomar? Per
0: sí, s'ha de desfollar.
1: Ostres, tu.
0: Clar. I aquest any s'ha d'encarregar molt més. Sí.
1: Com?
0: S'ha d'encarregar més quantitat.
1: Ah, s'ha encarregat
0: més. Per suplir una mica la falta de la viruta. Que potser hauria anat una mica just.
1: I així que ens puguis dir quin tipus de motius o de carrers i de catifes ens trobarem?
0: Bueno, ens trobarem, cada carrer fa el seu dibuix, hi haurà dibuixos geomètrics de coses naturals, de flors, bé, variat, com sempre.
1: I la catifa de l'entitat, què serà aquest any?
0: Aquesta sí que... Bueno, només et puc dir una cosa, ¿vale?
1: Sí.
0: És Gaudí i Corpus.
1: Ahà.
0: Perquè és l'any Gaudí. Només dic això, que hi haurà Gaudí, però relacionat amb Corpus.
1: Molt bé.
0: És un disseny molt bonic, eh? Molt bonic. Esperem que es pugui fer.
1: És original, teu?
0: Sí, és un dibuix original i express per aquest dia.
1: Sé que ets una persona molt modesta, deixa'm que jo digui que ets un artista, pintor, dibuixant, etc., pessebrista, i en el tema catifaire ets un mestre reconegut internacionalment, deixa'm que ho digui. Després et preguntaré alguna cosa també molt, molt interessant que faràs, i després també doncs, la singularitat d'aquests dissenys que feu, que no és allò agafo el Pantocràtor i el faig, sinó que s'ha de versionar, per dir-ho així,
0: clar,
1: per poder ajustar a aquest tipus de disseny. I està realment, doncs, sempre hi ha cada any una sorpresa. En aquest any, doncs, tenim moltes ganes de veure
0: Esperem que es pugui fer aquest disseny. I que el temps ho permeti, perquè és un disseny molt bonic, amb molt de detall, o sigui, és molt detallat, i esperem que es pugui fer.
1: Sí, perquè recordo alguns dels que has fet que, com dic jo, semblava una fotografia, eh?
0: Sí, perquè
1: de vegades parlem de dissenys geomètrics, doncs, que, doncs clar, doncs, treballes, doncs, com dic jo, a centímetres, i tu quasi treballes a píxels, eh? És a dir, treballes com a punts, eh? I llavors doncs, es crea aquesta gradació, com dic jo, quasi fotogràfica. I després, per desgràcia, no deixa ser un art efímer, eh? Perquè això després passa a la processó o passa a la ventada i adeu-siau, no?
0: I se'n va. Sí,
1: és com les falles, efímer, que dius, que maques que són, però després les cremen, no?
0: Sí. Quina llàstima és el mateix final que es destrueix.
1: Quina llàstima no poder indultar una catifa i deixar-la tot l'any, eh? Però no podria.
0: No podem.
1: Bueno, però també és la gràcia, no?
0: Sí, clar. És el sentit que ha tingut sempre i que té la seva lògica.
1: Sí. Ja sé que fa tants anys que ho fas, com que ja et sembla normal, però no hem d'oblidar que cada any doncs, la gent està esperant el diumenge a sortir, i quan et trobes tota aquella gent pel carrer, què penses, Pere?
0: Bueno...
1: Els que s'ho miren, parlo dels que s'ho miren.
0: Sí. No, que penso que trau, que és una cosa molt vistosa, molt, a veure, que crida l'atenció, i per això atrau a moltes persones, i que, bueno, és una mica sentir-te una mica satisfet de l'esforç i el treball que costa fer-ho, que llavors doncs, la gent ho pugui veure.
1: Sí. I parlem també de tots aquests voluntaris, tota aquesta gent doncs, que es van sumar al carro ara fa doncs, 10-15 anys quan veu reprendre aquesta activitat, i que continuen cada any doncs, dient, doncs mira, som no sé, els sardanistes, recordo, o els aragonesos, o els del bàsquet, han hagut també moltes vegades entitats o carrers que pensen doncs, perquè és el seu aniversari o perquè doncs, volen continuar contribuir amb una petita o gran catifa, doncs també el posar en valor aquesta gent. Doncs com col·labora i quin és el seu paper, Pere?
0: Bueno, aquí, aviam, com que està obert, sempre ha estat obert a tothom qui vulgui participar, doncs hi han participat diferents entitats, hi participen escoles, també algunes escoles. Nosaltres sempre... l'esperit d'aquesta festa és que hi pugui participar tothom que vulgui, i nosaltres contents doncs, de que hi hagi doncs, la major col·laboració possible. Per això hem col·laborat amb totes les entitats que doncs, han volgut afegir-s'hi en aquesta festa.
1: Per cert, Pere, que les catifes no són només qüestió de Corpus, hi ha catifes tot l'any, també per altres motius festius, i tu, a més, has anat has estat a Menorca,
0: Sí.
1: Què vas fer allà?
0: A Menorca és la població menorquina d'Es Castell, que està molt a la vora de Mahó, i fan una espècie de lo de Girona temps de flors, tot ornamenten tot les cases, els balcons, patis i tot això. Llavors, clar, com que jo conec molt l'ajuntament d'allà, vaig parlar i tal, i bueno, l'any passat va ser la primera vegada que hi vam anar, i va ser també molt maca, la catifa que cada any dediquen un tema, no? Aquest event, no? I l'any passat era el camp i aquest any era la música. I també la vam fer aquest any.
1: Hi ha un tema de plena actualitat que uneix Gaudí, val? Aniversari de Gaudí, i a més resulta que tenim una visita superimportant a Barcelona, com és el Sant Pare.
0: Sí.
1: Sé que tu també hi haurà una catifa, potser?
0: Sí.
1: Doncs què faràs tu ahir i què ens pots dir?
0: També es fa una catifa, que també hi ha Gaudí, i a Gaudí, i que està mirant s'està mirant la torre que ell no va veure. La torre que s'inaugura...
1: Però que és com imaginar-se que va...
0: Que ell, o sigui, el Gaudí, mira la torre que no va veure acabada. Bueno, ni tota la resta de l'edifici. Uh-huh. Llavors, és una cosa simbòlica, com vulguem dir, mira el que he fet, no?, al final.
1: Vull dir que no serà figuratiu, sinó que
0: sí,
1: serà...
0: Sí, perquè sí. Ell surt, Ell surt la figura, igual que sortirà la d'aquí, també, Aquí surt, també. Allà també surt, però mirant cap a la torre.
1: És que Gaudí mirant la Sagrada Família, mirant la torre.
0: La torre que s'inaugura.
1: La torre Jesús,
0: així és com
1: diu, no?
0: La d'aquí és el Gaudí en la processó de Corpus.
1: Ah.
0: Ara ja t'ho dic,
1: això és
0: clar.
1: Això és una llicència que us heu pres, sí. Ojalà, no?
0: Sí. Doncs en aquesta altra està ell mirant-se la torre de Jesucrist, que és la que s'inaugura. I una mica més al fons es veu la Torre de Maria.
1: I què fas tu ahir en aquesta catifa?
0: A Gaudí. Jo faig la figura de Gaudí.
1: Això ho feu entre tota la federació,
0: sí,
1: imagino?
0: Sí, però jo sempre faig les figures. I aquesta es fa conjunta amb la federació.
1: I què es veu? Gaudí d'esquena, imagino?
0: No,
1: Gaudí
0: no,
1: de perfil?
0: De cara, sí, mirant, sí.
1: I on t'has basat? Perquè això, clar, això ha hagut de crear tot un bosset.
0: Sí, bueno, aviam, són dissenys que vas fent proves i proves i al final...
1: Vull, suposo inspirat en alguna fotografia...
0: Sí, perquè, per exemple, la d'aquí està inspirada en una foto real de Gaudí a la processó de Corpus de Barcelona. Vale? Això està tret d'una foto real. Sí, i la d'aquí, ai, la de la Sagrada Família també.
1: On està. Anirà, de la Sagrada Família?
0: Al costat de la, d'on, bueno, al costat...
1: Diem fora, fora del recinte.
0: Fora, Però on al costat de l'entrada de la façana de la Passió.
1: Això és el carrer Marina?
0: Espera't, ara no sé mai quin és, si és el Marina 1 o l'altre... O sigui, clar, dona dues places, no? La del Naixement i la de la Passió.
1: La façana antiga o la moderna?
0: La nova, la nova. De la Passió, vale?
1: Molt bé.
0: Al costat, a l'entrada principal.
1: Molt bé. I entenem que amb la de gent que hi haurà, que això estarà com protegit, etcètera, Bé, doncs, tindrà...
0: No, a veure, que des de fa no sé quant temps que vam tenir que donar tots els dats, els datos de cada persona que anirà allà...
1: Quan la començareu a fer, per cert?
0: El dia abans, el dia 9, que és dimarts.
1: Perquè
0: I la visita és el dimecres.
1: El dimecres és quan és la benedicció, crec,
0: sí,
1: que és el migdia, no?
0: Sí, la benedicció,
1: és el migdia, per tant, ara
0: a la tarda és.
1: A la tarda, serà com 24 hores,
0: Que
1: haurà de resistir allà, no?
0: Sí.
1: Quin patir,
0: I llavors estarem allà a l'hora.
1: Quanta gent calcules?
0: A l'hora de la cerimònia, també.
1: Quanta gent calcules que hi sereu?
0: Sembla que són 20 i alguna cosa, 25, em sembla.
1: I tindràs el privilegi també d'estar dins de la Sagrada Família en el moment de la inauguració. Sí. Vull dir, és una cosa... Realment només passa un cop cada
0: 5 anys. Bueno, ja és la segona, serà la segona vegada que hi està, perquè quan es va fer la consagració de tot l'edifici, que va venir...
1: Quan es va tancar, no?
0: L'altre Sant Pare, doncs també hi vaig estar-hi. Sí, ja serà la segona vegada.
1: Bé, sabem que tu ets una persona creient, sabem que ets una persona també doncs, que ho vius també des de la part de vista religiosa, en tot cas per tu, en persona, què significarà aquest dia? Estan fent la catifa i després estan allà dins a la inauguració.
0: Home, és un privilegi, és un privilegi molt, molt gran. I, clar, fer una catifa amb la visita del Sant Pare no passa cada dia. Això és un privilegi únic. Igual que va ser un privilegi únic també fer la catifa davant de l'altar major del Vaticà, que no s'havia fet mai. I vaig fer la figura del model que ens van donar. I això és un altre privilegi també, molt important. Per mi, per mi. Perquè, que és clar, el lloc, és que el lloc en si també és un privilegi. Tant la Sagrada Família com el Vaticà.
1: Estem segurs que si Gaudí veiés avui el seu somni al final, doncs, culminat pràcticament, i a més, com continua sent de vigent la seva obra i com el món sencer se'l mira, realment segur que tindria una gran
0: satisfacció. És el que vol representar justament aquesta catifa, que està ell mirant el que ell ha fet.
1: Però no és oníric, sinó que directament és com si estigués ara, no?
0: Exacte, exacte.
1: Molt bé, doncs realment molt emocionant, molt interessant, i res, espera que tenim més ganes que mai de veure les catifes al carrer. I
0: bueno, esperem que tot vagi bé, perquè és clar, ja saps que tot el que es fa al carrer té el perill de la inclemència del temps.
1: Sí, però bueno, mira, la calor afluixa una mica, i per molt que tu diguis que creus que plourà, esperem que no.
0: Bueno, esperem però que no faci vent, també, perquè el vent és molt dolent, també. Eh?
1: Sí. Bueno, ja t'ha passat, les has passat totes,
0: Sí, Vull dir que
1: què hi farem? Sí. Doncs, moltíssimes gràcies, no ens deixem res, no?
0: No, crec que no.
1: Doncs moltes gràcies a Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradició, per parlar del corpus de Ripollet, aquesta tradició recuperada, aquesta festa d'interès turístic, i també perquè el nucli antic de Ripollet lluirà com mai amb aquestes flors i aquests colors i amb aquests dissenys fets per tanta gent amb tantes ganes, amb tanta bona voluntat i també amb tant de talent com el que tens, Pere. Per cert, que m'he deixat l'exposició de l'any passat, de l'exposició que teniu d'acció fotogràfica de l'any passat,
0: Vull
1: dir, també perquè
0: és una col·laboració, hi ha la mostra de fotografies
1: molt maca que teniu cada
0: any. I els trabucaires
1: que també, doncs, despertaran a tothom, que fan, a mi personalment em fan una mica de ràbia, però això ja és un altre tema. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, gràcies.
1: I l'enhorabona.
0: Gràcies, gràcies.
2: El 91.3, info setmanal.
3: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
4: Va, cago en la mare que et va matricular!
3: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
5: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
2: El 91.3, info setmanal.
1: És un quart de set i tinc l'estudi, que això és, com dic jo, Blancaneus i els set nans, perquè l'hem remodelat tot per donar cabuda a tantíssima gent, perquè tenim una petita representació del grup infantil d'Amics del Teatre, encapçalat per la seva directora, Maica Aguado. Bona tarda, benvinguda.
6: Bona tarda, gràcies.
1: L'enhorabona, com sempre, per mantenir viu aquest teatre des de tan petitets.
6: Moltes gràcies.
1: I aquest diamant més gran del món, tot a punt ja per l'estrena.
6: Tot a punt ja. Ja estem a les portes, d'estrenar.
1: Molt bé, les tinc aquí molt contentes,
6: Sí, molt.
1: Comencem, si et sembla, saludant a la més gran, la Mercè. Què tal? Benvinguda.
7: Moltes gràcies.
1: Tu vas començar també tan petita com elles, no?
7: Molt més.
1: Molt més petita encara, no? A quina edat vas començar tu, Mercè, al Mirall?
7: Encara no arriba a un any.
1: Madre mia, i te'n recordes o...? No. Què t'han explicat? Què feies quan tenies un any en el teatre?
7: Bé, la primera hora que vaig ser va ser Els Pastorets, on feia de poble.
1: Imagina't, no? De com de nen petit, petit, petit en aquell poble, no? Molt bé. I ara, de què fas en aquesta obra, El diamant més gran del món?
7: De Sargenta Cris.
1: És una obra, de tota manera, que hi ha tanta gent que tots, d'alguna manera, són protagonistes, no? Però tu deus tenir, com a persona més gran, una mica més de paper, no?
7: No del tot.
1: No del tot?
7: Està bastant ben repartit.
1: Està tot molt repartit. Molt bé. Deixa'm saludar-les a totes, vale? Tu ets la Mercè Almirall. Quina edat tens, per cert, Mercè?
7: 12 anys.
1: 12 anys, molt bé. Al seu costat està l'Àlex.
6: Àlex.
1: Que és l'Àlex Lamana,
8: Sí.
1: Que ets actriu, també,
8: Sí,
1: ja sé. I a més, de què fas, tu?
8: Jo de lladre.
1: Molt bé. Saps el que és ser un lladre?
8: Sí. com robar coses, però que són molt valuoses.
9: Bueno, hi ha lladres que roben coses poc valuoses, però tu vols robar el diamant més gran del món, no? Després preguntarem. Al teu costat està la Ivet Llargués.
10: Sí.
9: Què tal, Ivet?
10: Bé.
9: Tu de què fas?
10: De policia i em dic Rosa.
9: Ah, el teu personatge es diu Rosa. És que m'havies deixat descol·locat. I tu series la que persegueixes el lladre, no?
10: Sí.
9: Molt bé. Al teu costat està la Gala, que és la teva germana més, no? Coincideix? La Gala Llargués, també. De què fas, Gala?
11: De nena d'aniversari.
9: Ah, és veritat que vosaltres dues esteu en un aniversari, no? Amb tu, no? Amb l'altre, no? Sí. Esteu en un aniversari. Sí. I què fas en aquest aniversari? Però no, no representa que és el teu aniversari, no?
11: No, és de una altra nena que es diu Alexia.
9: Alexia,
11: que fa les espelmes i nosaltres portem els regals.
9: Molt bé, i tu com et dius, Rita?
11: Rita,
9: com et dius?
11: Rita Martínez López.
9: Molt bé, Martínez. Perfecte, Rita. Molt bé, i tu fas també de nena del cumple, eh?
11: Sí.
9: Molt bé.
11: Ho tenim clar.
9: Però no és la que fa anys. És una altra. Molt bé. Perfecte. Doncs anem al principi, amb la Maica. Doncs parla'ns de què és... No, no passa res. Què és aquesta obra? El diamant més gran del món, Maica.
6: Doncs és una història molt divertida, de molt ritme, entrades i sortides... És infinitat de nens a l'escenari i bueno, es basa d'uns lladres que volen entrar en un museu i una policia, un grup de policies,
11: són dos policies.
6: Que també volen atrapar aquests lladres, però mira quina coincidència que s'està celebrant alhora una festa d'aniversari molt simpàtica i molt graciosa, amb l'Alexia, que és la protagonista de la festa.
11: Sí.
6: I es diu aquí, com es diu l'Alexia?
11: Anna.
6: L'Anna, molt bé. I hi ha una repartidora que portarà un regal molt especial.
9: Ui, i jo imagino que això és una cosa enredada, perquè clar, uns estan celebrant l'aniversari, uns altres suposo que s'aprofiten aquest moment per intentar robar per allà al mig, no?
6: Algo així,
9: sí. I el diamant, i de qui és el diamant aquest?
11: Pues del museu. Estan buscant el museu, el diamant.
9: Una pregunta, vosaltres sabeu què és un diamant?
7: Sí. És un mineral.
9: Molt bé. Què més en podeu dir? Per què serveixen els diamants?
7: Són bastant cars i són molt resistents. I si no m'equivoco, s'utilitzen per fer serres o coses així.
9: Perquè el diamant és el mineral més dur que existeix en el món i serveix... No hi ha res més dur que el diamant.
6: Sí.
9: I a més és molt maco. Perquè brilla de moltes maneres.
11: Sí.
9: I aquest diamant surt a l'obra?
6: Sí. Sí, surt, en un museu.
11: Però surt en quasi totes les parts.
8: Però brilla una mica.
11: Mercè, saps que jo al pastoret seré un angelet?
9: I jo, a veure, anem a veure. Diguem, anem a intentar entendre el tema. Oi? Hi ha una festa,
6: sí.
9: Val.
11: I una repartidora.
9: I què té a veure la festa amb el museu?
6: No. Primer comença un museu, amb els lladres...
11: Que brilla.
6: El diamant. I llavors què passa?
11: Que venen uns lladres...
6: La policia ve a buscar els lladres, no?
11: Sí.
6: I què passa? Que es pensa la policia que estan amagats allà a la festa d'aniversari?
9: Ah!
6: Sí. Aquí ve la trama ve aquí.
9: Jo pregunto. I llavors, la gent del públic, clar, la gent del públic ho veu. Veu què està passant?
6: Tot.
9: Ho està veient tot. I llavors, d'alguna manera... Però què passa? Els policies no s'enteren.
6: Bueno.
11: No del tot.
9: Sí.
6: No volen parlar molt.
9: No vull que m'expliqui. Bueno, en qualsevol cas, jo penso que de plorar no és aquesta obra, no?
11: No.
6: Per morir-se de riure, diuen, no?
9: Per
6: morir-se de riure.
9: Sí.
11: Perquè la repartidora porta un regal,
8: que és per l'Anna, que és
9: Ara, Rita, un segonet. Ara anem a intentar que parlin tots. Després parlo amb tu. Després et faig una entrevista a tu sola. Comencem en primer lloc per la Mercè. De la teva edat, quan sou?
7: De la meva edat, som la protagonista, encara que no sé si té 12 o 13.
12: Mm-hmm. L'Alèxia?
7: L'Alèxia.
12: És més gran, l'Alèxia.
7: Sí, crec que
12: l'Alèxia té 13.
7: Té 13. Mm-hmm. Després, estic jo. Després la Míriam, la Júlia i la meva cosina Aina, encara que sí, elles encara no els han fet.
9: Mm-hmm, però sobre 12 anys, molt bé. I per sota teniu...
12: Tenim de 9 anys...
9: Les més petites, sí, eh? La... Bueno, vull saber les edats. Anem a veure. L'Àlex, quina edat tens tu?
13: Jo, 7 i mig.
9: 7 i mig. Bueno, tu ja comences a ser vella, ja, eh? La Ivet, quina edat té, la Ivet?
14: Tinc
9: 6
14: anys.
9: 6 anys, molt bé. Però són unes nenes molt crescudes, just veus, molt crescudes. Molt. La Gala Llargués, quina edat tens, Gala?
15: 3 anys.
9: 3 anys?
15: No, 4 anys.
12: 4.
9: Ja em pensava dir, no pot ser, això.
15: 4.
9: I la Rita, quants anys tens tu?
15: 4.
9: 4 anys, molt bé, molt bé.
15: 4, 2, 4. Bueno.
9: Llavors, vosaltres...
15: Jo tinc un nen que és el Nico que fa amb el Mian.
9: Ara deixa'm-me que faci una pregunta que us farà molta ràbia.
12: A veure.
9: Que és, Rita, què vols ser de ser gran? De gran què vols ser? Lladre o policia? Anem a veure, anem a fer una enquesta. La Gala, tu de gran què vols ser? Lladre o policia?
14: Policia.
9: Policia, anem a veure.
15: Jo també quiero ser policia.
9: Tu policia, molt bé. La Ivet què vol ser, de gran lladre o policia?
14: Policia.
9: Clar, és que aquesta pregunta, com diguis, pregunta. Lladre... Molt bé. I l'Àlex què vol ser, de gran lladre o policia?
16: Però és en realitat o...
12: No, és una...
9: És broma, eh? És una cosa de broma.
16: Ah, pues lladre.
9: Digues que sí. Molt bé, m'interessa aquesta resposta. Clar, clar, perquè diguem, la pregunta és, què volen fer els lladres amb el diamant?
16: Pues robar. Nosaltres volem com... jo em vull comprar... em vull anar a Nova York.
9: Clar, tu el diamant que no és teu... Tu te'l vols quedar per vendre'l, sí. Perquè et donin diners, imagino, no?
16: Sí, sí. I que me'n vagi a Nova York a fer un viat.
7: També va un que vol comprar llaminadures.
16: Llaminadures, vostres, llaminadures.
9: Bueno, però llavors la pregunta és...
16: Jo compraré pitxeta.
9: Bueno, llavors, la pregunta és... Això de robar, penseu que està bé o malament?
16: Fatal. Malament, molt, vale. Molt malament.
9: I llavors, sabeu allò que diuen, que qui la fa, la paga... Ho heu sentit, això, alguna vegada? Sí. Vull dir que, ara, cal, si un diamant no és teu, no l'has d'agafar, eh? Per moltes ganes que t'entrin, o que ningú, ningú està mirant, ara me l'emporto, perquè què passa després?
7: Perquè després et posen a la presó. Et
9: poden posar a la presó, no és plan.
7: Multa.
9: No pot ser, no pot ser, no pot ser. Encara que siguis petita, no es pot robar. Això no. Està clar.
16: Yes.
9: Molt bé, llavors ara...
15: Jo perquè després venen les pitxes, després dones els
9: claro. I què passa aquí?
15: Que a ples posen a la presó.
9: Molt bé, llavors jo vull saber també. Vull saber. Anem a veure, ja sé que no tens tampoc molt de paper, Mercè, però ha costat molt d'aprendre aquesta obra.
7: No.
9: Molt bé.
15: No gaire.
9: Molt bé.
15: No gaire, però no tant.
9: Molt bé. I després, la resta de us costa, diguem, aprendre el paper o saber quan heu d'entrar, què heu de fer...
15: Ens equivoquem una mica i anem una mica tard.
9: Clar, i llavors quan us equivoqueu, què passa? Dona per riure...
15: En riem, ens riem.
9: Però, a veure, hi ha algú que està... Anem a veure, i nervis, passeu?
12: A veure.
9: Anem a veure l'Àlex. L'Àlex, tu passes nervis?
16: Molts nervis.
9: Nervis, no? I després, lo de l'estrena fa una miqueta de respecte, no?
16: Sí, que... i llavors, pues, que és algú que aprens, però quan ho proves ja com que ja treus els nervis.
9: És la primera obra que fas?
16: Jo no.
9: Ja has fet una altra. Què havies fet? Què havies fet?
16: Els Pastorets.
9: Molt bé. I et va agradar?
16: Sí, em va agradar.
15: I també el Castell amb Bruixa.
9: I què et va agradar més?
16: He fet dos més.
9: I què et va agradar més de les teves obres anteriors? Què és el que més t'ha agradat? Diuen que agraden molt els aplaudiments.
16: Per mi no.
9: No?
16: Per mi em fa una miqueta més de nervis, perquè sí? Com que... A primer em fa una miqueta de nervis, però quan aplaudeixen, pues que em fa una miqueta de vergonyeta.
9: Claro, és normal.
15: És normal.
9: I després...
15: Però a mi no em fa mal, a mi no em fa res com ven el meu amic en Noel a veure com era la pilotilla.
9: I després la Ivet, a tu què és el que més t'agrada del teatre?
16: M'agrada fer obres.
17: De tot una mica.
9: De tot una mica. I de... havies fet teatre abans?
17: Sí, dos obres.
9: Sí.
17: Els Pastorets i Un castell embruixat.
9: I sí, de... quina t'agrada més de les tres? El castell embruixat, Els Pastorets o aquesta que faràs?
17: I també...
9: Un segonet. Deixa parlar la companya, després veig amb tu.
17: M'agrada la que estem fent ara.
9: T'agrada aquesta, no? Això està bé, això queda molt bé, eh? La última sempre és la que has de dir que t'agrada més. Molt bé. I després la gala, tu, quan, en els teus anys d'experiència que tens, diem, quantes obres has fet fins ara?
17: Tres.
9: Tres obres, ja? Tu també vas començar, diguem, abans dels 20 anys ja feies teatre, tu, no? Bueno, jo diria que abans dels 3, diria, fins i tot, no?
17: Creo que sí.
9: Sí, i què has fet? Què has fet abans, Gala? Què has fet abans?
12: Digue-li.
9: Te'n recordes quines obres has fet?
12: Què vas fer l'any passat? Quina obra?
17: El castell embruixat,
18: no?
17: El castell embruixat, Els Pastorets.
9: Sí, i què feies al castell embruixat, te'n recordes?
17: De piratilles. Sí. Són piratilles amb un passeig.
9: M'han dit que feia molta por, el castell embruixat, o no feia molta
17: por? Sí, feia por.
9: Sí, no, que hi havia coses que sí que feia por.
17: Jo no tenia el vals, vergonya.
9: I anem a veure, i ara la Rita... La Rita, quantes obres de teatre has fet abans que aquesta?
19: El pastel de l'hivern, Els Pastorets, la que estic fent, i també Els Piratilles.
9: Molt bé.
17: No es diu Els Piratilles.
12: I no te'n recordes, Rita, que has fet ara Inside Out?
17: Hola.
9: Oh, sí? Inside Out també ha sortit.
12: També ha sortit.
19: Sí, perquè era una edat i que començava molt petita i després plovava, quan venia la Cristella a plorar, estava plorant i després...
9: Doncs ara jo, ja per acabar, vull que animeu a la gent a que us vingui a veure. Anem a veure. Comencem per la Rita. Va, tu vols que et vinguin a veure o que es quedin a casa?
19: Vull que em vinguin a veure els meus cosins.
9: Molt bé, els teus cosins.
19: I la
9: Gala, tu a qui vols convidar que vingui? Qui vols que et vingui a veure?
17: A la Mercè.
9: La Mercè, qui és la Mercè? Però ella ve segur, no?
12: Sí, seguríssim.
9: Ella ve segur. Laura, no? Per què vols? És amiga teva?
17: Que va Laura, de teatre, la Laura.
9: Ah, molt bé. I la Ivet, tu qui dius que no pot faltar? Qui ha de venir? Gent que no et conegui, va. Jo que sé, gent que passa pel carrer, gent que busca perquè sigui, per buscar actors famosos, jo que sé.
17: Jo que sé.
9: Busca talentos que li diuen...
17: Jo vull que vinguin els meus amics de l'escola.
9: Els teus amics de l'escola. De quina escola?
17: Del Martinet.
9: I ja els has dit, que t'han de venir a veure. Molt
17: bé. Jo també vaig al Martinet, clàssica.
18: Jo a l'Inés amb la Júlia.
9: Digues que sí.
17: I l'Àlex... És que si no...
9: Ja estàs, noies. I l'Àlex, qui vol que et vingui? A qui convides que vingui?
17: A la gent del carrer i... Pues que hi ha un noi de la meva classe que jo pensava que no venia, però al final vindrà i pues que jo també vull que vinguin la gent de la meva classe.
9: Clar que sí. A tu quina classe vas? A quin col·le?
17: Jo, als Pinatons.
9: Molt bé, per tant, aquí a Martinet, Ginesta, Pinatons, em deixo alguna escola?
17: Ginesta, sí. Jo vaig
20: Sant Gabriel.
9: I Sant Gabriel, molt bé. Sabeu que la Maica abans era profe, no?
17: No.
9: No sabeu que era profe?
17: No.
12: No parlo molt de la meva...
17: És que sempre m'equivoco
12: el meu passat íntim.
17: M'equivoco
12: el
17: nom,
12: quedaria. Ara, doncs, una mica.
17: I jo m'equivoco el nom...
9: Molt bé.
20: Bueno,
9: doncs res, felicitar-te, eh?
12: Gràcies.
9: Felicitar-te per aquesta colla de gent. A veure.
12: Gràcies per l'oportunitat.
9: Ja et dic jo que ho passarà molt bé la gent que us vingui a veure, eh?
12: Sí.
9: Molt bé. I ara deixa'm que li deixi a la única que té una mica de tranquil·litat aquí, eh? Que és la Mercè, que vull que ella convidi a la gent que us vingui a veure, quan us poden venir a veure i com poden trobar les entrades.
20: Jo convido a tothom, tot Ripollet, i si hi ha algú de Cerdanyola que també vingui.
17: Cerdanyola són els meus cosins, que són els Joan i l'Aina.
9: Rita, ara... Mira això que ho faig aquí. Un silenci. Vamos.
20: I, que, si no m'equivoco, les entrades estan a la pàgina web d'Amics del Teatre i podeu... I els dies de la que es farà l'obra aquest cap de setmana.
9: Uh-huh. El dissabte...
0: I el diumenge.
9: Però és una representació dissabte?
0: No!
12: Sí, dissabte una.
9: A la tarda i diumenge tarda, matí tarda.
12: Matí tarda.
9: Sí.
12: Sí.
9: Molt bé. A més, m'han dit que és un preu que és molt econòmic. Bueno, que sí?
20: No sigueu garrepes.
0: No, clar. És que...
9: Què sent?
12: Són 5 euros.
9: 5 eurillos de res.
12: Si això no te'ls gastes en res, amb una piruleta.
9: Clar.
0: Amb una piruleta i amb un gelat.
12: I amb un gelat,
9: però...
0: Amb un xupa-xups.
9: Que amb 5 euros no pots comprar-te un diamant.
0: No. Yeah.
20: No. Una mica...
0: No, una miqueta. Amb un xupa-xups.
12: Que vinguin moltes, molta gent.
9: Doncs escolteu, noies, que ha estat un plaer. A més, què passa? En aquesta obra només surten noies? No,
0: no,
9: surten nois.
0: No, no, surten nois.
20: Ens hem deixat el sector masculí.
9: Vale.
0: Sí. Són noies, nois.
9: Ah, no sé, no sé, pensava dir que igual només hi ha policies.
12: 3, 4, 5 nois.
9: Igual no, igual no surten.
0: No,
12: hi ha
0: dret?
12: Hi ha dos nens policies, n'hi ha un. I la festa d'aniversari, dos més.
9: Molt ràpid.
12: El Lleó i el Clau, el Noah de Lladre i el Joan de...
9: Doncs ara sí que ho hem de deixar, perquè abans de marxar encara, avui és un... Aquest cap de setmana, si sabeu que hi ha Corpus a Ripollet.
12: Sí, les flors.
9: Hi ha catifes als carrers, no me'n trenquis el micròfon. Jo també us convido que aneu a veure. Hi ha un últim protagonista d'aquest programa, que encara no hem parlat, que és el mossèn Gassó, que és el rector de la parròquia de Ripollet, que ara també parlarà de que aquest cap de setmana doncs, també hi ha coses relacionades amb el Corpus i també es podrà pujar al campanar a veure'l. Es podrà pujar al campanar. Doncs ara us dono les gràcies a totes, a tota la plana major avui aquí d'aquest grup infantil d'Amics del Teatre, a la Rita Martínez, a la Gala Llargués, a la Isabel, a la Ivet Llargués, a l'Àlex Lamana, a la Mercè Almirall i a la directora d'aquest Sarau, el diamant més gran del món, a la Maica Aguado. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
9: Que gaudiu molt moltes i que gràcies. Vagi molt bé l'estrena.
12: Gràcies.
9: I nosaltres, doncs, ja tot seguit, perquè quasi no tenim temps, anem a escoltar i veure l'entrevista amb mossèn Gassó, el rector de Ripollet, parlant-nos d'aquest Corpus a Ripollet. Ja per acabar el programa d'avui.
2: El 91.3, Info Setmanal.
21: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
22: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
23: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
24: A veure, què no sona, papa?
23: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
24: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
23: Això. Però a quina hora és?
24: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
9: I volem parlar ara del Corpus des del punt de vista parroquial a través de la parròquia Sant Esteve i el seu rector, Josep Gassó. Bona tarda, benvingut.
25: Què tal? Bona tarda.
9: Gràcies. Ja preparats pel cap de setmana? Intens, eh?
25: Intens, molt, molt.
9: Molt rebé. Ja sabem que l'Església es mostra i a més es guarneix d'una manera especial per mostrar-se, per començar l'absis de l'Església allà i posen l'ou com balla, com sempre, no? Una tradició molt maca, no?
25: Guarneixen la font doncs, amb ornament de flor, herba i tot molt maco, i així aquest moment de que la pressió de l'aigua fa que aquest ou doncs, pugi, que representa en el fons és l'Eucaristia representada d'aquesta manera, eh? Si ho mirem, oi? És la font, el copó i després l'aigua que aixeca doncs, aquell ou buit de dintre d'allò que forma, doncs, recorda l'Eucaristia, l'elevació del capellà, allò que la forma l'aixeca i la missa, doncs una mica diríem és així una mica...
9: Una tradició,
25: Molt maca.
9: Molt bonica, sí. Està clar. El dissabte ja tenim la primera missa, i a més ja els repics de campanes, la il·luminació interior i exterior del campanar. Doncs parli'ns una miqueta d'aquest dissabte.
25: Sí, doncs llavors el dissabte és la missa, diríem, de la vigília, com cada dissabte del diumenge, en aquest cas, doncs de la solemnitat del Corpus Christi, i llavors és la missa, diríem, la que toca de vigília, la normal, com cada vigília de festa. I llavors, doncs, donat doncs, aquest aconteixement, el campanar, aprofitant que és el segon any que està rehabilitat i les visites i tot això, la sonoritat de les campanes, els repics, ja en diríem normals dels horaris, dels tocs d'avís de la missa, però després hi ha aquest repic general que farem doncs al vespre, oi, del dissabte, anunciant la solemnitat del dia següent, oi, que això es fa a la vigília. Llavors, doncs, el campanar il·luminat de dalt a baix, aquests 27 metres de llarg que té el campanar, doncs aquesta columna de llum per dintre, i a l'exterior també el cimbori de dalt doncs, també està il·luminat, es veu a la nit, doncs serem maco, i com a novetat doncs, està molt bé, no? Això del vespre. I bé, doncs, això doncs, forma part aquest, diríem, aquest interès que hi ha, i vull dir-ho d'una manera no egoista, dic, per part meva també de fer tot el possible que aquestes coses, oi, es puguin anar doncs, veient, participant, disfrutant també la comunitat, el poble, el municipi, oi, ja que això és patrimoni cultural local, aquesta rehabilitació que hi ha hagut, doncs, el campanar, doncs això, i és bo doncs, que la gent ho vegi i sàpiga el que realment hi ha a la parròquia, a l'església, a la sacristia, doncs, a aquests llocs que normalment no es veuen i que ara doncs, en parlarem també una miqueta.
9: Això ja serà el diumenge, que és el dia gros, eh? És el dia, sí, de Corpus, perquè tindrem ja els carrers guarnits amb les catifes, això, que fan des dels catifaires de Ripollet, i tenim el que pròpiament és de la parròquia, doncs, durant tot el dia van havent diferents doncs, repics. Per cert, hi ha una cosa interessant, és que aquell matí també està Càritas amb un estant, no?, a la porta de l'església.
25: Sí, exacte, a la plaça de l'església, doncs Càritas parroquial, que representa la diocesana, doncs amb voluntaris, i allà doncs, ensenyant, explicaran, doncs més o menys hi ha unes cartelleres també que anunciaran totes aquestes activitats que es fan des de Càritas parroquial, perquè sembla que no hi ha res, però hi ha molt, perquè els tècnics, psicòlegs, psicòlogues, acompanyaments, doncs, amb persones i mares, infants, i tot, psicòlogues, tot això, doncs és una feina que fan durant l'any molt important, i llavors tot això també s'ha d'anar donant a conèixer una mica més perquè se sàpigui aquesta realitat que hi és, ja que el Corpus és el dia també de la caritat fraterna, doncs també doncs, que sigui doncs, realment així, aquesta fraternitat, oi, d'acompanyar, ajudar doncs, a tot el que es pugui, el que es pugui. El fem de Càritas, doncs no solucionem, però sí que s'ajuda amb el que es pot, oi? Uh-huh. I diferents camps i d'allò molt interessant, això sí.
9: Ballada de sardanes, també.
25: Després hi ha la ballada de sardanes, a 11:45, eh? I per a les 11 hi ha hagut el repic general, diríem, del propi de la festa, la ballada de les sardanes, que també és molt important, perquè no oblidem que nosaltres tenim unes arrels importants doncs, al nostre país, oi, de costums, tradicions, música, cants, festes, tot això, i el Corpus és una sense, de les molt antiga i amb una tradició molt important, també la part religiosa, però la part popular, que és important també, la direm la del carrer, oi? La processó, tot allò, però també és la festa popular al carrer, és un dia, diríem, doblement festiu, la litúrgia, però després també doncs, la part popular, doncs, la processó, doncs, acompanyats dels gegants, dels grallers dels gegants, els caps grossos, els capgrossos, la banda de música, i doncs tot això, de mica en mica, aviam si cada any podem anar ampliant una miqueta més la part popular, que suposo que sí que ho podrem anar fent, perquè tot, doncs, necessita un temps per anar fent les coses, donat, doncs, els moments que ens trobem, doncs, també podem fer el que podem, però, bueno, doncs, bé, doncs, això, la processó. Després hi haurà una novetat, també, quan, abans d'acabar, entrar a l'església, abans de la benedicció final, hi haurà el ball, doncs, dels gegants i capgrossos allà al carrer Nou, una parada, oi, allà faran el ball, ballaran doncs els gegants, els capgrossos també, acompanyant dels grallers i la banda de música també, una part que no s'havia fet i aquest any doncs també es farà.
9: Seguim una mica l'ordre cronològic. A les 12 és la primera de les dues cites importants de la jornada a la parròquia, ja el que són les portes obertes, pujada del campanar, com ja hem avançat, perquè no es fa només en aquesta hora, sinó també es fa en altres moments, i després també les portes obertes per visitar doncs tota aquesta part més patrimonial i més doncs de l'interior, no? De les entranyes de l'església. En què consistirà aquesta visita i com s'organitza?
25: Sí, diguem que jo de fa un temps, de fa uns anys cap aquí, que he anat dient el tresor artístic, el tresor litúrgic, perquè, bueno, de fet, els catedrals, les esglésies, es diu així, oi? El tresor parroquial, perquè la gent sàpiga, la parròquia sàpiga, la feligresia, quan jo parlo de la parròquia, de la feligresia, de la gent, no només pels que venen a missa, sinó per tots, està pensat que és per tothom, és a dir, què farem amb això de les portes obertes? Doncs cada any anar mirant d'ampliar perquè es vegin més el patrimoni doncs parroquial, patrimoni parroquial litúrgic, que són doncs ornaments, hi ha ornaments de diferents moments a la història de l'Església avui, i els objectes litúrgics, com poden ser, com són, els calze, les patenes, les custòdies, o sigui, a la parròquia n'hi ha dues de custòdies. Una, que és, diríem, la gòtica, la més antiga, que és la que ara s'ha fet una rehabilitació, en un any, doncs, que s'han anat rehabilitant, doncs, la custòdia i uns canelobres, doncs, antics, també, que els vaig poder aconseguir de fora aquí, però, bueno, doncs, això és el que afegirem aquest any, que no s'havia vist encara mai perquè no estava rehabilitat. Aquesta custòdia és la gòtica, diríem, que ha quedat molt bé, ha quedat molt bé, molt ben restaurada, neta, polida, tal com havia de ser aquest objecte. Després hi ha una altra, que és la de plata, que en diem, que pareix de plata, és de una ofrena que va haver l'any 1963, que és, diríem, sí, és gòtica, aquesta és moderna, però recorda també, jo dic, l'Antic Testament, que és la que ha anat sortint doncs, aquests anys, perquè estava en condicions bones, oi? I l'altra perquè estava rehabilitant. I llavors, perquè es vegi, un any en farem una, un any un altre, així anem alternant. Bueno, a part d'això, doncs, el presbiteri, que és el lloc doncs, ja on hi ha l'altar, la seu, el cadirà, hi ha, doncs, el presbiteri, un armari que es va recuperar, doncs, uns llocs, doncs, tapiat, que estava, doncs, de paret i tot, ho van buidar i es va fer un armari que se suposa que aquí devien guardar doncs, els monjos, que això havia donat ser un monestir, llibres o el que fos, i llavors ho vaig fer buidar tot, netejar tot, i allà hem fet doncs, com una vitrina doncs, amb seguretat, oi? I allà hi ha la resta doncs, diríem, d'altres coses que han d'estar doncs, ben custodiades, en calces, patenes, cupons, diferents coses, el joier de la Mare de Déu, que ofrenes que doncs, també han anat oferint doncs, persones, famílies, oi, que han d'estar custodiades, doncs allí poc o molt es veurà tot el que hi ha, oi, arreglat i polit, diríem net, perquè aquestes coses s'han d'anar netejant de mica en mica, perquè la humitat és la gran traïdora d'aquestes coses, perquè has d'anar, fa que s'ennegreixi una miqueta, bueno, doncs això al presbiteri. Després a la sacristia, doncs ara ja fa uns 3 anys o sigui, hi ha uns armaris nous que són propis de sacristia, que hi ha els armaris doncs, dels ornaments, armaris doncs, que hi ha els llibres, i alguns altres objectes. Hi ha una vitrina que hi ha, doncs, dues arquetes que és pel Dijous Sant i l'altra, doncs, com un sagrari. Hi ha també les sacres dels altars antics que hi havia hagut, unes que són gòtiques, unes que són més, diríem, mitjavals, així una mica, són no molt antigues, però estan bé, són maques, són daurades. Hi ha unes, diríem, de fusta, diríem, hi ha tres temps, oi? Tres maneres diferents. Tot això també es veurà. I hi ha altres objectes que hi ha per allí, que es anirà veient, no? I aquesta sacristia, ara fa uns anys que hi ha una creu, diríem, moderna, actual, doncs és maca, oi? Que se presideix, diríem, que és la que hi ha d'haver-hi, doncs, a la sacristia, i que en Quaresma i Pasqua està el presbiteri, i ara, doncs, estarà, doncs, el conjunt de la sacristia. I altres ornaments i coses que hi hauran allà. Després hi ha la troballa, també ho han fet així, diríem, tret dels armaris antics de la sacristia, que és una arcada, doncs, que ha quedat buida, s'ha tret tot, que estava, doncs, corcat, fet malbé, i tot això s'ha tret, i ara hi ha un espai gran allà que tenim pensat, aviam si aquest any no ha pogut ser, el pressupost i el projecte ja el tinc, per fer com una exposició allí d'aquestes coses més grans que hi han perquè es pugui veure, com per exemple el tàlem de la processó, doncs tot això que en conjunt d'una cosa a l'altra, doncs una exposició gran, més extensa, més visible de totes aquestes coses que es van recuperant a la parròquia, coses que no sabem on han anat a parar ni on són, no? Però almenys, doncs, aquest patrimoni, que la gent sàpiga el que té a la parròquia, el que hi ha i el que és, el que consta, perquè això, el manteniment de tot això, doncs, s'ha de cuidar, s'ha de tindre molt en compte, i per tant està, diríem, catalogat, o sigui, inventariat, tant a la parròquia com al bisbat, ens obliguen a tindre-ho, que està molt bé això, perquè les coses estiguin en condicions. Hi ha una cosa que també surt al programa, que diu el carrilló, diguem, el carrilló, uh-huh. El carrilló, que és una roda que està dalt al cor, que també fa pocs anys que hi és, 3 o 4 anys, vaig pensar, mira, això estaria bé, no? I és una roda que hi ha unes quantes campanes, llavors abans de les festes, de les misses, celebracions, es fa rodar i toca, doncs, sembla que és molt estrident, però a les catedrals hi és, i que són encara més estridents, el d'aquí encara està, mm-hmm. Però això no és aquest so de diferents campanes que tenen un to diferent, i bueno, és festiu, tot això és festiu, oi? Mm-hmm. És d'allò, bueno. Ja, doncs, aviam si de mica en mica podem anar al sagrari, doncs també es va restaurar fa un any, es va restaurar, també ha quedat molt bé, diguem, totes aquestes peces que són antigues i val la pena, doncs, que es vegin, no? I ara, de mica en mica, doncs, mirarem aviam si tot el que és l'interior de l'església podem anar fent aquesta rehabilitació de tant de pintar, d'arreglar coses, i ja el projecte pensat i amb ganes de fer-ho, de fer a la capella del Sagrament, que ja hi era, aquesta parròquia, ja hi era, però bueno, va passar tot d'allò i va quedar, doncs, destruït i tot, que aquella capella del Sagrament de la parròquia de Sant Esteve la va beneir el bisbe Griver, que el bisbe Griver va néixer a Granollers, allà de la parròquia de Sant Esteve, on havia estat jo també, em van ornar a diaca, havia estat de vicari i tot. Doncs el bisbe Griver era fill de Granollers, no? I el van anomenar bisbe de Perth, d'Austràlia, uh-huh. I van allà. I es veu que un temps que estava per aquí, per Catalunya, estava a Granollers, doncs van allà amb la família, que estava, diuen que estava malalt, li van demanar que vingués a beneir la capella del Sagrament d'aquí, de la parròquia, no? Capella, doncs, vaig veure una fotografia que m'agradaria tornar-ho a veure, molt maca, pintada, doncs, amb uns dibuixos així, i va vindre, doncs, a beneir. Aviam si podem tindre una capella, diríem, doncs, petita, així com és aquell espai, diríem, actual, uh-huh. Moderna, diríem, dintre del que cap, oi? Actual, perquè tampoc ara no hem de... Però, bueno, tot el que sigui senzill i digne val la pena, perquè tot costa molt i...
1: Déu-n'hi-do, un munt de coses, per veure només 2 hores, No sé sí, com sí. Us ho farem,
25: Jo penso que tot això de mica a mica, perquè del Corpus, però també altres dades, la festa major o alguna cosa, hem de mirar també d'anar fent, perquè com que també van sortint coses noves i així, doncs que la gent ho vegi, i que això és important també.
1: Hauríem d'anar acabant, només en falta que em comenti el que és la processó, que tothom la coneix, però què té de singular aquesta processó?
25: Però llavors la processó del Corpus és, doncs, justament això, no, que diríem, parlant així litúrgicament, doncs, després de la missa, doncs, el sacerdot amb la custòdia sota el tàlem, amb el cos de Crist, bueno, amb la forma, doncs surt al carrer, diríem que, mira, Nostre Senyor surt al carrer per tothom, per estar entremig del poble, no? Per viure, també. I una cosa molt, molt que jo sempre a mi em fa molt impacte, no? És, doncs, quan vas valer amb la cosa i tot, doncs, malalts, gent gran, d'allò, doncs, una mica, doncs, saludar-los, no? Amb la custòdia i beneir aquells malalts, que a vegades també hi ha coses que et fan pensar molt a posteriori, després, no? Coses que fan pensar

0: realment els signes dels temps, que sapiguem discernir quan d'allò hi sortir. L'església no pot estar doncs a dintre en un lloc tancada, portes tancades, sinó hem de sortir al carrer que vegi la realitat.
1: Doncs Corpus ja el tenim pràcticament aquí, sí. Com sempre, doncs, carregat d'activitats aquest any, doncs amb aquest interès especial com té per veure tota la feina que s'ha fet des de la parròquia per preservar i per recuperar tot el patrimoni de l'església, però en definitiva també de Ripollet, i també doncs per com a part activa, no?, de tot el que és la vida social i cultural del municipi. Mossèn, només li pregunto una cosa última. Tenim el Sant Pare aquí,
0: sí,
1: de seguida, no?, a la Sagrada Família.
0: Sí, sí, ara dimecres 9 i 10 estarà doncs per aquí, per Barcelona, vindrà a Barcelona, anirà a Montserrat, veurà, doncs, anirà a Cambrians, beneirà unes ambulàncies també, després anirà a la parròquia de Sant Agustí. A Ripollet no em consta que vingui, però si vingués, doncs mira, seria ben rebut, ben segur, eh? Potser un altre viatge. Doncs és important, doncs, també allà a Montjuïc, amb una trobada que faran molt gran de jovents, allò, perquè... A veure, això també, el papa, parlem de l'actual també, una persona doncs, que hi ha com a bisbe i tot, sempre ha estat doncs, anant a la muntanya, a veure aquelles comunitats a la muntanya, allà al Perú, allà on ha estat sempre, ha sigut el seu secretari, deia l'altre, diu, no ha canviat, l'única cosa que ha canviat és el vestit, però ell continua sent igual, escolta, no, mai un no per ningú, que és allò, és, va bé, perquè així, això doncs t'ajuda, i bé, doncs jo suposo com aquestes ganes de conèixer, a veure, que ell ja sap, perquè Barcelona ja hi ha estat, el papa actual ja, ell ja hi ha estat, quan ell és Agustí, havia sigut camp dels Agustins, doncs havia estat a Barcelona i allà a la parròquia Sant Agustí, a Badalona també, vull dir que és coneixedor, diríem, d'allò, oi? Bueno, ara deixeu-m'ho dir així, perquè hi ha confiança, diuen, oh, que parlar en català o no, home, suposo que dirà alguna...
1: Aquest és el gran lema, el gran dubte, ens haurem d'esperar, ens han dit, eh?
0: Però jo, a veure, veient, com de, suposo com va fer l'anterior a vindre, doncs, sí, pues suposo que sí, perquè alguna cosa, perquè realment estic segur que ell ens coneix, poc o molt, però ens coneix, sap, no? I no hem de fer bandera de res ni anar contra ningú d'allò, però clar, bé, nosaltres també tenim una tradició molt forta, molt important, no? El que dèiem abans, doncs, l'idioma, les arrels, la manera de fer i de ser que som també, doncs, esclar, doncs, una mica, oi, dir què ens dirà el papa en català? Pues una cosa o altra, segur, però això sí que no ens hem d'enfadar, perquè sí, diu poc o molt, no, però bueno, ja se sap que això també ja toca, eh? Perquè a vegades, diríem una mica, quan hi ha això, sempre hi ha els que estan una mica... A mi m'agrada escoltar tothom. L'altre dia escoltava, doncs, a Montseu, que ell deia que no era creient, que no tot allò, però després, oi, una mica doncs, bueno, doncs està bé que vingui, però pensar, bueno, mira, veus?
1: Perfecte, doncs mossèn Josep Gassó, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la ràdio, per parlar-nos del Corpus i també doncs aquesta obertura de l'església. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, i ara, gràcies.
1: Tres minuts per arribar al final del programa, o aquest espai avui, amb algunes gravacions, aquesta darrera, per exemple, amb el rector de Ripollet, i també doncs, altres que, per conveniència, els convidats doncs, hem hagut avui de quadrar d'aquesta manera, i també doncs, aquesta divertidíssima entrevista que hem tingut amb tota aquesta colla d'actrius d'Amics del Teatre del Grup Infantil. Hem de marxar, anem a repassar els protagonistes d'aquest infosetmanal, que han estat, com dèiem, el Corpus i els Espais amb Encant, amb Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. També hem tingut a Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradició, que ens ha vingut a parlar de la preparació de les catifes florals de diumenge i la seva participació a la catifa floral de la Sagrada Família. I hem tancat aquest apartat, ara mateix el sentíem, amb el rector de la parròquia Sant Esteve sobre la part litúrgica del Corpus i també sobre les portes obertes de l'església, la pujada al campanar i altres activitats que es fan aquest cap de setmana. I també avui hem tingut Amics del Teatre, una representació presentació del grup infantil i la directora Maika Aguado per l'estrena de l'obra El diamant més gran del món. Ha estat una entrevista molt divertida. El resum de l'informatiu d'aquesta setmana

Anna, hem parlat del passat ple municipal, de la representació, també de la presentació, volem dir, de la memòria de la defensora de la ciutadania. També hem seguit la reunió de l'alcalde a Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Continuant en política, Decidint també organitza aquest dijous una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana, que ha denunciat en roda de premsa la pròrroga de la licitació del servei de bus que considera que frena la solució del transport a Ripollet. I també hem informat de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a alcaldable a Junts i hem repassat com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural hem parlat del Corpus, els espais amb encant i l'elecció del cartell de la Festa Major, la inauguració de l'exposició a la Flor de la Vida, la Fira QM i la bona acollida que van tenir la Mostra de Cultura Popular de l'Escorcell i el Geocaching. I en esports hem informat de la Festa de l'Esport Escolar de dissabte, l'ascens del Futbol Sala Ripollet i el Club de Tenis Taula, que també ha pujat, i la taula i la renovació en l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo i el duel de la Copa Catalunya, entre altres. Ja darrer minut per dir que han fet aquest programa el Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Omar Batalla i Judit Josep, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Avui no els hem pogut oferir l'entrevista que havíem volgut preparar amb el president del Club de Bàsquet Ripollet per falta de temps, però la podrem escoltar i veure la setmana vinent amb Modest Serra. Així que només ens queda dir que moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ja té cartell de festa major. La proposta a Pollet de Manuel Sánchez Recio ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Junts per Ripollet ha proclamat Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les pròximes eleccions municipals en substitució de Josep Maria Endebert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet. Ahir al matí, la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de gent al mercat municipal, va acollir els nens i nenes de l'escola Gassó i Vidal Ensem Claver, Farag, Ripollet i Triana de la Riba, que van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dins el projecte QM, Cultura Emprenedora de les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi ha la inauguració de l'exposició El niño que vendió el mundo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
4: Mama, vull ser artista!
3: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
5: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
6: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
7: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo o resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
0: Ripollet Ràdio.

Salutacions als oients de Ripollet Ràdio i als amics i amigues del programa. Estem al mes de juny. Estiu, calor, vacances, sol i alegries especials, com el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes a l'Edén dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. Comencem.

0: 91.3.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
2: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
4: Mama, quiero ser artista.
3: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
5: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
6: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta.